0: Diumenge el Barça pot ser campió de Lliga, clàssic al Camp Nou, a les 9 de la nit el viurem en directe al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça. Ja hem exhaurit les entrades per venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi. Si us voleu apuntar, 606-32-72-11, estareu en llista d'espera per si quan fem l'última batuda reconfirmant assistència falla algú, doncs si voleu encara tenim llista d'espera per apuntar-vos a viure la final de diumenge, perquè si el Barça guanya o empata serà campió al clàssic del Camp Nou aquí a la ràdio. I el club ja prepara, conjuntament amb l'Ajuntament i la policia, solde la festa de celebració que si guanya diumenge serà dilluns a la tarda pels carrers de Barcelona.
1: Correcte, dilluns a la tarda pels carrers de Barcelona. A partir de les 5 de la tarda començaria aquesta rua, començaria al Camp Nou, s'iniciaria i s'acabaria al Camp Nou i passaria pels carrers de Barcelona, que recorreria Travessera de les Corts, baixant per Numància, el carrer Berlín, carrer París, Balmes i fins a plaça Catalunya. I a partir d'aquí, de plaça Catalunya cap amunt, Passeig de Gràcia, Provença, Casanovas, Londres, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i fins al Camp Nou, on no s'hi entraria.
2: Ah.
1: On no s'hi entraria. Final de festa no seria al Camp Nou, perquè els parlaments d'aquesta festa, en el cas de guanyar la Lliga diumenge, es farien diumenge.
2: Oh.
1: El mateix diumenge, després del Barça-Madrid, allà hi hauria els parlaments dels jugadors i l'entrenador i qui vulgui.
0: Si es guanya la Lliga diumenge, parlaments dels futbolistes després del partit al mateix Camp Nou i rua dilluns per la tarda. Inici al Camp Nou fins a plaça Catalunya i tornar a l'estadi on es tanca la festa, però no a dintre del Camp Nou. I si es guanyés dimecres?
1: Si es guanyés dimecres, en principi, si no canviessin molt les coses i no canviés molt la idea, no hi hauria rua dijous ni divendres, i s'esperaria a posterior al partit del cap de setmana i seria dilluns 18.
0: Per tant, si la Lliga al final es guanya dimecres contra l'Alavés, partit entre setmana, es posposaria el dilluns de l'altra setmana.
1: Correcte.
0: I que hi haurà que hi hagi el de canvis, sempre, no? Autocar descapotable dels jugadors.
1: Sí, tot descapotable dels jugadors i més cosetes que ja anirem veient, però que de moment no podem explicar.
0: Molt bé, doncs sorpresa. Espero els propers dies.
1: Si no em mata, no em mata.
2: No es deixi passar l'oportunitat de guanyar la Lliga.
0: No, s'ha de guanyar ja diumenge.
2: Amb els parlaments allà de Flick, dels capitans, amb el Madrid encara al seu vestidor, escoltar-nos allà de fons.
0: Ja t'estàs imaginant la narració del moment en què el Barça serà campió?
2: No, vull imaginar-me el moment, més enllà de la narració, el moment que pot viure el Camp Nou. És que pot ser una festassa.
0: Parlant de narracions i d'imaginar moments, escolta atentament perquè Ansu Fati s'emociona amb un dels gols que va marcar amb el Barça quan escolta la teva narració. I ell, ara l'escoltareu, ens explica que aquell dia l'havia somiat moltes vegades mentre recuperava de la seva primera lesió, la del genoll. Ansu Fati, el que t'hi jugues.

0: tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi Poroi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, Flaquí.
5: El Què t'hi jugues, ens divertim.
6: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme.
4: Saizó.
5: Bueno, Willy, tira la sintonía.

0: fa música de quan apareix John Cena, un dels grans del wrestling americà. I és que he tingut, sí que flaqui, un parell d'idees per al Real Madrid ara que l'ambient està calentet al vestidor. Si en el Mutua Open de tenis van posar al Bernabéu una pista de tenis, jo ara posaria un ring per donar-li més vistositat als entrenaments. Us imagineu a Undertaker Rüdiger contra Álvaro Carreras, un Valverde Tchouaméni, un Carvajal Arbeloa, i encara afegiria més picant. De tant en tant portaria l'entrenador del Panathinaikos, Ataman, que sempre té ganes de gresca i podria encara liar-la més. El ple, per mi, està assegurat.
1: Ara comentem amb José Mario Vaquero, el gran capità, com interpreta ell el que està passant al vestidor del Madrid, que, d'altra banda, Flaqui ja ens va avisar que seria difícil de gestionar.
2: Totalment, ja ho va dir ell.
1: 1:07 abans, si voleu anar a la Sagrada Família.
2: Ah, Sagrada Família.
1: Amb una visita guiada, dues entrades dobles seran pels més ràpids.
2: Ostres.
1: O les més ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Visita per demà, al migdia. Les dues primeres persones que truquin s'emporten dues entrades dobles per a una visita guiada a la Sagrada Família, que òbviament ara ve molt de gust visitar, amb les reformes i tot el que han col·locat prèvia a la visita del Papa d'aquí a unes setmanes. 9-3-3-4-4-14-11, truqueu ràpid, l'Helena donarà el nom dels guanyadors o les guanyadores en antena d'aquí a uns moments. Barcelona.
3: Minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.

0: Ja tenim el Toni i el Carlos preparats per al concurs imbècil amb l'Edgarita. En joc dues entrades pel concert d'Ivan Ferreiro. Dijous, 14 de maig, al Sant Jordi Club. Però abans, acaba de parlar el teu capità.
1: Sí.
0: Puado.
1: I què ha dit?
0: Això. Escoltem,
2: sí,
0: Puado.
2: Bueno, des de fora es passa molt pitjor que jugant. Clar que sí, a més partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis o passi el que passi, i el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: Mira, no, em sembla bé el que digui, que qualsevol jugador es quedi o no ha de lluitar, perquè no és el mateix estar a primera divisió que a segona.
0: De fet, el projecte Monchi passa perquè l'Espanyol es quedi a primera.
1: Llavors, bueno, ja saps que jo, em sap greu, però jo era molt de garagarza, o sigui, per la malaltia aquesta ens ha deixat una mica els que confiàvem en ell, i que, de fet, des que va passar això, va anar tot cap avall, i les hienes van aprofitar per bueno, va, fem el concurs, imbècil.
0: No, m'estava agradant, M'estava agradant cap on anava el
1: tema. Sí, perquè quan una persona està convalescent, jo crec que no és el moment de parlar de substituts ni de si ho ha fet bé o ho ha fet malament, i més si no tens ni idea de futbol. O sigui que... Bueno, paro ja o no?
0: L'hem de portar les tertúlies de l'Espanyol, Flaqui?
1: No hi ha cap persona que sigui més malalt que jo de l'Espanyol.
0: Ja però... ho sé, si veus tots els partits, fins i tot del futbol base.
1: Conec tots els jugadors del futbol base des de l'Alaví, o sigui que... I el del Barça i el del Madrid, que és el pitjor.
0: Toni, ai, sí. Què tal, com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Fantàstic, sí. Passa-ho una estona de ràdio. Espero que amb bona companyia.
3: Ha anat bé el viatge a Mònaco, no?
0: Ha anat bé, sí, ha anat bé. Ha estat profitós. Sí, ha estat profitós. M'he creuat molts Porsches, Aston Martins, Rolls Royce... Però bé. Carlos, com va?
4: Bon dia, sí, què tal?
0: Des d'on ens escoltes tu, Carlos?
4: Jo soc de Castelldefels, ara mateix s'escolto des d'aquí, a Molins de Rei.
0: Des de Castelldefels i Molins de Rei. I tu, Toni, que no t'ho he preguntat?
5: Jo estic a les Franqueses.
0: El bon poble lloc, de Sergi Barjuan.
1: Bon lloc.
5: Uh-huh. Sí.
1: Vale, comencem, no? Primera pregunta pel Toni, ja sabeu com funciona. Parlem de Robbie Fowler.
6: Home!
1: Robbie Fowler, faig la primera pregunta ja directament, perquè si no el Sique farà spoiler perquè li agrada molt el personatge, ja ho sé. Vale. Toni, Robbie Fowler va marcar un gol molt important en el derbi contra l'Everton. Com ho va celebrar? A, fent com si fos un gos pixant aixecant la pota. B, fent que esnifava una ratlla de coca. C, ensenyant el cul a l'afició de l'Everton. O D, va fer un guaranà.
6: Això és molt friqui, eh?
1: Toni!
5: La primera... Va, la primera,
6: va fer el gos pixant a aixecar la porta.
1: No, això va ser el jugador del València, crec que Leandro.
0: Sí. Leandro, sí, senyor.
1: No, la correcta era la B, l'afició de l'Everton sempre estava dient que Fowler era un cocainòman, i Robbie va explicar després del partit que fins i tot un cocainòman podia marcar a l'Everton, i va dir que mai havia après res d'això. El qual sí, una miqueta, ¿vale? Però
0: després del partit, jo recordava la celebració, es pot recuperar a YouTube, sí. Però després va dir que fins i tot un cocainòman podia marcar un gol a l'Everton.
1: Després amb una entrevista.
0: Per arreglar-ho. Boníssim.
1: És que era molt gran aquest tio. Sí, sí. I va fotre una de gols increïble. Més de 30 sí, sí. Gols a les seves tres primeres temporades. Sí, o sigui que...
6: Era molt bo, molt gran, no ho sé.
1: Anem amb el Carlos. Primera pregunta per tu. Una també de celebracions, perquè quan encara no estava gaire vist, el jugador de l'Everton va celebrar un gol mostrant una samarreta que portava sota l'oficial. ¿Vale? A qui anava dirigit aquest missatge? A, als seguidors de la grada Cop, la més famosa d'Anfield. B, a la seva mare per haver lluitat tant per ell. C, als estibadors de Liverpool. O D, a Toñín el Torero.
6: Carlos.
4: Agafaré la C, estibadors de Liverpool. Sona vagament.
1: Sí, era la C. La veritat és que era un homenatge que havien de fer tots els jugadors a l'acabar el partit, però Fowler no va poder esperar i quan va marcar el gol al minut 70 va mostrar els seus recolzaments als estibadors del port de Mersey, fins i tot els seus enemics de l'Everton el van felicitar.

0: No podía vale. estar aquí, Seisó. Pero bueno, ya está. Seisó está aquí, ¿vale? La magia de la radio.
1: Una cosa, yo creo que
0: es mereix el comodín imbècil.
1: Jo crec que Seisó avui, com a mínim,
2: apunta Cazorla, ja són tres.
1: aviam si penjarem la samarreta de Seisó.
3: Quants anys portes a la ràdio, Xavi?
2: És igual, deixeu-ho córrer.
1: José María García.
3: Després de 40 anys i 40.000 vacunes,
0: hem venut l'entrevista com un rigorós directe.
1: Fins i tot jo havia sentit la veu del Seisó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
3: Has intentat dissimular.
0: 1-0 guanya el Carlos. Toni, va per tu aquesta.
1: Va, vinga, Toni. No només va fer coses que feien gràcia al Fowler, perquè si no estaria al concurs imbècil. Una vegada es va liar a cop de punys amb el seu company Neil Ruddock. Per quin motiu? A, li va ratllar unes sabates. B, li va escopir a la seva ampolla d'aigua. C, li va agafar el cotxe sense permís. O D, li va obligar a veure l'Arsenal Atlètic de Madrid de l'altre dia.
4: La última no, eh?
1: No?
4: A veure, torna a repetir la primera, la segona.
1: Li va ratllar les sabates, li va escopir la seva ampolla d'aigua, li va agafar el cotxe sense permís.
4: La,
0: li va ratllar unes sabates. Molt bé, Toni.
1: S'havia comprat unes sabates de Gucci que eren uns 300 pounds, que ara serien uns 600 euros amb el pas del temps i amb el canvi, jo crec que uns 600 euros.
0: No li
1: va ratllar. Punyalades entre coleguilles.
0: Li va ratllar les sabates. Vinga, ràpid, que se'ns va el programa.
1: Vale, el davanter del Liverpool també va ser famós per un penal. Què va passar? A, que va tirar el penal de Rabona. B, van fer-li penal i va dir-li a l'àrbitre que no era. C, va agafar-se del coll amb McManaman perquè tots dos volien tirar el penal. O D, penalti per al Real Madrid.
0: Carlos.
5: Em sona vagament la B.
1: La B.
5: Sí.
3: Carlos és un expert en Robby Fowler.
1: És un expert. I el porter era David Seaman, que és més conegut per Tau Pai Pai, sí. i el que es van passar el gol de Najim. I va xiular el penal i Fowler li va dir que no era penal i el va fallar volent, o sigui que fair play.
3: De moment 2-1 guanya el Carlos.
0: Sí, senyor.
1: Última pregunta. Existeix una llegenda del Liverpool que diu que els jugadors jugaven en un joc, o sigui, a un joc enmig del partit. Quin era? Sí, quin era aquest joc? A, el joc del pound. B, el joc de la mitxeta. C, el joc del córner. O D, el joc de la galeta. I no ho busqueu perquè sí que ho va buscar Google.
3: No me'n recordo.
0: Toni, és per tu.
3: Vaig a tornar a buscar.
0: No cal.
1: Busca.
4: Doncs aquesta vegada la tercera.
1: La tercera, el joc del córner.
6: Este tío está flipado.
1: No, era el joc del pound. S'anaven passant durant el partit un pound entre, i quan xiulava l'àrbitre, qui tingués el pound pagava totes les birres de la nit.
0: Ostres, sí,
1: vale,
0: Carlos ja ha guanyat, però si vol mostrar la seva habilitat i ciència amb el foulerisme, doncs bueno, pot fer un 3-3.
5: Em planto aquí,
1: Fowler, que tenia un amic inseparable al qui, o sigui, el van acusar de fer un munt d'orgies, com sempre banyades en alcohol, i que Fowler va dir textualment que només algunes coses són certes.
0: Només algunes, vaja.
1: Qui era aquest company que ho va negar? A veure. Bruce Grobelar, mític. B, Steve McManaman. C, Ian Rush. O D, Neymar Jr. Hòstia,
5: era contemporani amb McManaman, sí. Però... com va jugar al Madrid, segurament era un putero.
0: Hòstia!
1: Doncs, et diré una cosa...
3: Era la B.
1: Jo no ho he dit. Però sí, era que, com deies, va ser jugador del Real Madrid i es veu que quedaven després dels partits i amb més gent i s'hi valia tot.
3: Ha dit un rumbero.
1: Bueno, és que jo crec que tothom ha sentit... Sí. Ningú ha fet servir el comodí de l'imbècil avui.
0: Podríem haver estalviat aquell moment, però ha sigut un gran moment de ràdio.
1: A mi m'ha encantat.
0: Una abraçada al taxista.
3: Carlos, te'n vas a Ivan Ferreiro.
5: Olé,
3: la gira es diu Hoy por Ayer, 35è aniversari. Des de Pirates fins avui. Sant Jordi Club.
1: Ivan Ferreiro.
3: Dijous 14 de maig. Gràcies per escoltar-nos, Carlos.
1: Un apunt ràpid. Ivan Ferreiro fa poc a una entrevista va dir: jo sóc un imbècil i els meus amics ja ho saben, però els fans no i em demanen fotos. Sí,
3: podria padrinar aquest concurs.
1: Per això dic, avui concurs imbècil, més imbècil que mai.
0: I el Toni s'emporta.
1: El Toni s'emporta el marcapàgines.
3: Per cert, tenim aquí la samarreta d'en Sufati. No ens oblidem, quan el Bermúdez tingui ja recopilats tots els missatges que hem rebut al WhatsApp del Que t'hi jugues i fem el sorteig.
0: Molt bé.
3: D'acord?
0: Haureu de tenir un puntet de paciència.
3: Gràcies per escoltar-nos. Més esports a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, també al Larguero, amb Manu Carreño.
0: I al Carrusel, que avui juga al Rayo.
3: Cert, es pot classificar per a la final de la Conference. Tant de bo sigui així. M'encantaria. Tu?
0: Una gran història seria.

0: Ha d'aguantar almenys un 1-0 de l'anada contra l'Estrasburg.
1: I diumenge, adeu. Clàssic. I divendres que t'hi jugues. Sí.
2: Una ressalta així, una ressalta així, que m'ha portat ràpid.
3: Sí, però no és molt ràpid. 180.
2: No, però bo, eh? El taxista, bo, eh? Molt bo, eh?
0: És que els taxistes són molt bons.
2: Molt bons.
0: Sobretot els que escolten el que t'hi jugues.
2: Ah, efectivament.
0: Adeu. Adeu.

0: docents, no són criminals.
1: Això seria una línia vermella que es traspassa, molt greu.
2: És la segona polèmica consecutiva que implica aquestes dues conselleries i que aixeca recels entre el govern i els seus dos socis.
3: De fet, la primera petició d'explicacions va ser per la polèmica pel pla pilot de posar Mossos a alguns instituts. I la propera vaga dels mestres serà, si res no canvia, el proper dimarts 12 de maig. Això després que ahir els treballadors de les escoles Bressol diguessin prou.
4: Demanen més recursos i millors condicions per atendre els infants en una etapa que és clau.
5: El problema és que el 0-3 és una etapa educativa i no es considera CODA com a tal. Això vol dir unes ràtios abusives, una inclusiva que no està considerada.
6: Ens estan demanant una inclusivitat que sense recursos és impossible d'assolir.
4: Són algunes de les reclamacions que es van escoltar al mig centenar llarg de concentracions que es van fer a diferents municipis de Catalunya. Van ser més de 2.000 persones al centre de Barcelona, mig miler a Girona o Tarragona i al voltant de 200 a Lleida. Les educadores que van fer vaga a tot l'Estat demanen al govern que reguli per decret que cada professional hauria d'atendre com a molt 8 infants i no 20, com ara.
3: Els treballadors estrangers representen la meitat de la nova ocupació que s'ha creat a Catalunya en els últims 10 anys. Segons un informe de la patronal Foment, l'economia catalana ha pogut créixer gràcies a l'arribada dels treballadors nascuts a fora. Pol Valero.
7: En total, a Catalunya hi ha 770.000 persones estrangeres treballant que representen un de cada 5 ocupats en actiu. D'aquests, 400.000 han arribat durant l'última dècada i, segons Foment, han estat imprescindibles per sostenir el creixement econòmic.
8: Los dos mayores desafíos, por no decir problemas, son hoy en día el absentismo y la falta de candidatos, es decir, desde camioneros hasta ingenieros.
7: És Luis Pérez, president de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans.
3: I el principal fabricant de cotxes xinès, BYD, es fixa en el potencial de Catalunya per acollir una nova fàbrica de vehicles elèctrics.
4: La companyia aposta per produir a Europa per esquivar els arancels. Està a punt de posar en marxa una nova planta a Hongria i des de BYD asseguren que Catalunya està entre les opcions per acollir la segona fàbrica europea. Alberto de Acer, responsable de la marca Espanya.
9: I en particular Catalunya, con sus puerto tanto en Tarragona como en Barcelona y como te decía por la infraestructura que tiene y sobre todo porque la Generalitat está muy abierta, está facilitando mucho la comunicación, pues es un candidato muy serio.
4: Una de les opcions que han sondejat, segons va avançar el periòdico, són uns terrenys al costat del port de Tarragona.
3: Són les 6:55. I Ansu Fati rep Ser Catalunya a Mònaco, on juga cedit a l'espera de definir el seu futur. Joan Tejedor, bon dia.
10: Bon dia. Ansu ha recuperat la regularitat i l'olfacte golejador de la Lliga Francesa, on podria tenir continuïtat, ja que el Mònaco té una opció de compra assequible, però segons el davanter no hi ha res tancat encara.
11: Claro que mi ilusión es, siempre ha sido triunfar en el Barça, poder jugar, pero bueno, al final han pasado muchas situaciones que la gente no ve, que no sabe lo que uno sufre. Es verdad que he tenido muchas lesiones, ¿no? Y tampoco no he tenido la continuïtat ni tampoco creo que la oportunidad, porque el fútbol va muy rápido.
12: Esperamos terminar la temporada y tomaré la decisión que creo que es mejor para mí.
10: Ansu també es veu capaç de tornar algun dia a la selecció espanyola.
3: I aquest diumenge és quan el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Des d'aquesta casa ho seguirem en una doble programació: Carrusel Deportivo, la cadena SER, i el Queti Jugues a SER Catalunya. Un Queti que es farà des de l'Estudi Toreschi, en públic, però que l'aforament ja està esgotat.

0: I la nova temporada de l'Auditori comptarà amb quasi 500 concerts i més de 40 estrenes.
1: Serà la primera amb Víctor Medem com a director d'una institució, aposta per recuperar clàssics i descobrir nous formats.
0: Guillem Medina.
2: La programació inclou la nova gira de concerts de l'OBC que comptaran amb un nou repertori de músics com Rachmaninoff o Beethoven. El nou director, Víctor Medem, ha destacat la importància d'arribar a un públic de diferents generacions.
3: Volem fomentar també l'accés intergeneracional, aquesta idea de que els adults, diguem-ne, els que van tota la vida, els abonats de l'OBC, puguin gaudir de l'orquestra juntament amb les noves generacions, els seus fills, els seus nets.
2: El Museu de la Música també ha presentat el seu nou cartell que inclourà mostres de figures reconegudes com Pau Casals, Ricard Vinyes o Antoni Gaudí.
0: I a Ser Catalunya, avui estem d'enhorabona.
4: El podcast guanyador del Sonor de Ficció sona així.
5: Emergències, digui.
6: Un fort aplaudiment per No Pengi. Volem pujar a recollir.
0: Doncs perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció amb No Pengis, un projecte que ha fet al costat de Pablo Sánchez durant molts anys també, realitzador d'aquesta casa de l'Aquí Catalunya.

0: però també de la Kikuni.
1: És meravellós poder compartir aquesta experiència amb tantíssima gent, veure com tantíssima gent s'involucra, i la ràdio és màgica perquè es pot fer fàcil. La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir. Així que aquest premi és per tota aquesta gent que hi ha darrere, de No Pengis.
0: Doncs des d'aquí, felicitats a tots dos. Un que va passar per l'Aquí Catalunya i un altre que encara hi és. Saludem així a la Marina. Marina, què tal?
2: Bon dia. Llagrimeta, moment llagrimeta.
0: Home, estem i molt tant contents, que sí.
2: Contents i orgullosos. Avui mira, parlarem de l'antivirus, òbviament, de si és possible o no obligar aquests passatgers a estar aïllats, els que arribin del creuer, sense que tinguin símptomes. En parlarem amb juristes, amb epidemiòlegs, amb experts en salut pública. Tot això serà en el tram informatiu. Vindrà també el Pedrós a parlar d'homeopatia. Saps que Sanitat ha dit que això no està gaire clar que funcioni. I vindrà el Salvans de Fotogrames amb les estrenes de cinema. I respondrem a partir de les 10 a la pregunta. Es pot ser o no es pot ser amic d'un ex?
0: Això, quin meló.
2: Vosaltres com ho veieu?
0: Jo crec... Depèn com acabis, no? Una
2: sí, mica. Sí, mira, aquí, l'equidistant. Gisela, l'equidistant.
3: Jo crec que és molt, molt difícil.
2: Volem escoltar els nostres oients. Ho poden compartir a través de les xarxes de l'Aquí Catalunya o trucant al 93 344 1411 i parlarem amb la Lorena...
0: I tu què hi dius? Que tu no t'has pronunciat?
2: Jo sí, jo sempre dic que sí. En parlarem amb la Lorena Vázquez, amb la Imma Sust i amb l'Edgarita.
0: Doncs molt bé, ben atents estarem al programa. Que vagi
2: adeu,
0: molt bé, Marina. I ja sabem que a partir d'aquesta hora comença la doble programació. L'Aquí Catalunya, SER Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
4: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
5: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 8 de maig i aquest és un dels sons del dia.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades el papa les contemple, però no es fan públiques sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
1: És Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos per part d'un monjo a Montserrat i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. No es descarta una trobada entre el pontífex i les víctimes. Dia rere dia anem coneixent més detalls de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, una estada que commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i justament per aquest any Gaudí, avui l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló es fa des de la Pedrera. És el principal titular del dia, n'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
4: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Avui amb el Sergi López.
5: Doncs sí, avui no tenim tant de trànsit com altres dies. La ronda registren, això sí, a la ronda de dalt 6 quilòmetres de retenció en Sant Santí i Llobregat, però en general les entrades i sortides de Barcelona estan menys carregades que altres dies. Hi ha un incident per una avaria a la 2 en sentit Lleida a Sant Vicenç dels Horts.
4: A Relarsa fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya.

0: de la que apareix en el programa.
1: L'arcabisbat de Barcelona, que és qui organitza la visita, assegura que de moment no han rebut cap petició.
2: Gràcies, Martí. D'aquesta visita n'anem sabent més coses. Per començar, que a partir d'avui, a les 7 de la tarda, es poden demanar ja les invitacions per poder accedir a l'acte multitudinari que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys.

0: podríem sentir i podrem sentir, de fet, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que ja han confirmat la seva assistència, acte per 35.000 persones, que serà gratuït, i que per accedir-hi només cal inscriure's al web Alça la Mirada. La meitat de les entrades són per la comunitat religiosa, parròquies i escoles cristianes. L'altra meitat pel públic en general. El papa arribarà a les 8, però s'hi podrà entrar a partir de les 4.
1: I durant la visita també podrem veure el famós papa mòbil que farà servir per arribar a la Sagrada Família.
0: Entrarà a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els qui vulguin seguir la visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior. I tot i que encara no se sap on ni quantes, és possible que també hi hagi pantalles gegants en altres punts de la ciutat.

0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Però més enllà de la visita del papa hi ha més coses. Entre ells parlem de que l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó de només un mes i mig que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual.
2: El tribunal ho ha decidit després de concloure que no hi ha cap evidència que la mare fos agressiva. De fet, havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare. En la interlocutòria s'explica que la mare va fer cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços. Qui continuarà en presó provisional, per tant, és el pare.
1: I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home acusat de violació després que la víctima el reconegués pel carrer dos mesos després dels fets.
2: La detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del cap de setmana passat al recinte del Fòrum durant la celebració de la Fira d'Abril. La dona voltava per aquest espai quan va veure l'home i el va reconèixer com el seu agressor. Després d'avisar els Mossos, agents del cos policial es van adreçar a l'indret i van detenir l'individu com a presumpte autor d'una agressió sexual.
1: I un estudi coordinat per l'Hospital Clínic demostra que administrar un fàrmac just després de l'operació per extreure un trombe que ha provocat un ictus millora significativament la recuperació dels pacients. Amb el nou tractament, gairebé 6 de cada 10 queden sense cap seqüela, Susana Ruiz.
3: Després d'un ictus, retirar el coàgul que obstrueix l'artèria no és suficient perquè en molts casos persisteix la mala circulació en els vasos sanguinis més petits del cervell, que són els que li aporten el 90% de la sang. Els investigadors han demostrat que administrar un fàrmac trombolític després d'obrir l'artèria facilita la recuperació del pacient. Arturo Renú és el coordinador de l'estudi.
4: Que aquest fàrmac és capaç de millorar i recuperar els pacients després d'haver patit un ictus fins al punt de que més del 50%, el 57%, tornen a la seva vida normal i ser completament autònom sense cap mena de seqüela.
3: Sense l'administració del fàrmac, només es recuperen el 42% dels afectats.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: Gisela. Crisi total, crisi total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. Té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies i, per tant, espera el clàssic. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes i a la premsa llegim: crema Madrid a l'esport, vestidor trencat a Mundo Deportivo, crisi sense precedents a l'AS, una altra baralla i la imatge pel terra al Marca.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0-1 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace a l'Europa League. La final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I canvi de recorregut al pas per Barcelona del Tour.
5: No passarà per Collserola, per la pesta porcina africana. Avui comença el Giro d'Itàlia. En bàsquet, el Madrid es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga, el Barça per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Hodar al Masters 1000 de Roma en tenis i a Motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, TG. Ai, vull dir Arnau.
5: Fins ara.
1: I així arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que podeu seguir la informació aquí a Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló.

0: Hoy por hoy.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Hoy por hoy. Hoy al cuadrado.
3: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: La Camitis arriba a Conforama Vilanova. Tenim el matalàs de matrimoni perfecte per tu. Matalàs Flex per només 399 euros. Corre a Conforama Vilanova. Tens fins al 25 de maig. Conforama.
5: No només són cargols, rajoles, mobles o materials. Són les peces clau que ajuden a fer realitat somnis i projectes. A FECA teniu tot el necessari pels treballs de ferreteria, jardineria, bricolatge i construcció. I ara, durant els 3 dies de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, promocions i oportunitats úniques. En mobiliari per la terrassa o jardí, en maquinària i bricolatge i en marques com Milwaukee, The Wall, del 15 al 17 de maig. FECA.
6: Electrodomèstics Fonoll. Aquest mes de maig, les més grans ofertes en rentadores i neveres. Electrodomèstics Fonoll. Trobaràs els millors preus en rentavaixelles, assecadores, forns, plaques de cuina, campanes, televisors i petit electrodomèstic. Microones per només 45 euros. No oblidis, Electrodomèstics Fonoll. Aquest mes de maig, rentadores, neveres, combis i congeladors a preus molt baixos. Fonoll, a Vilanova i la Geltrú, Rambla Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Electrodomèstics Fonoll. Som els més barats.
7: Ei, aquest maig Ixta baixa el preu per celebrar el mes de les telecos.
8: Fibra òptica per només 10 euros al mes durant els primers 12 mesos de permanència. Després, preu final de 15 euros al mes.
7: Sense lletra petita, sense sorpreses, amb la qualitat de sempre. Passa't a Ixta, la telecom humana.
8: Consulta condicions a ixta.cat.
9: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans. Qualitat i disseny que marquen la diferència.
10: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. I si et dic que la fiscalitat personal no hauria de ser complicada? Quan parlem d'impostos, renda o patrimoni, el més important és entendre què estàs fent i per què ho fas. A Gestingral assessorem particulars perquè prenguin decisions fiscals amb criteri, anticipant-se, evitant errors i aprofitant allò que la normativa permet. Declaració de renda, patrimoni, herències o planificació fiscal. T'ho expliquem clar.
11: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
12: Su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, tuvo un éxito enorme y que fue el primer paso de una carrera fascinante.
13: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
14: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy.

0: només són cargols, rajoles, mobles o materials. Són les peces clau que ajuden a fer realitat somnis i projectes. A FECA teniu tot el necessari pels treballs de ferreteria, jardineria, bricolatge i construcció. I ara, durant els 3 dies de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, promocions i oportunitats úniques. En mobiliari per la terrassa o jardí, en maquinària i bricolatge i en marques com Milwaukee, The Wall, del 15 al 17 de maig. FECA.
1: Han aparegut humitats a la teva llar? Elimina-les per sempre amb Murprotec, número 1 en tractaments antihumitat des de fa més de 30 anys, amb un servei exclusiu de diagnosi, assessorament i execució amb la tecnologia més avançada. Murprotec Pures, 900-102-103.
2: Ei, aquest maig Ixta baixa el preu per celebrar el mes de les telecos.
3: Fibra òptica per només 10 euros al mes durant els primers 12 mesos de permanència. Després, preu final de 15 euros al mes.
2: Sense lletra petita, sense sorpreses, amb la qualitat de sempre. Passa't a Ixta, la telecom humana.
3: Consulta condicions a ixta.cat.
4: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
5: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
4: Gestió, seguretat, experiència.
5: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.
6: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels Carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
7: Va de gastro.
8: Va de motor.
7: Va de cultura.
8: Va d'artesania.
7: Canyelles va de fires. El certamen multisectorial torna el diumenge 10 de maig amb Fira del Motor.
8: Cargolada popular.
7: Fira d'artesans i Sant Ponç.
8: Fira vegana.
7: I mostra d'entitats.
8: El diumenge 10 de maig, Canyelles va de fires. Vine a gaudir d'un matí ple d'activitats.

0: exteriores con ellos, las embajadas y lógicamente irán unidos todos los que son de un mismo lugar o también se unirán los que puedan estar más cercanos, ya que tengamos distintos vuelos el domingo, el día que llega el barco, lo previsible es que llegue del sábado al domingo, es una noticia importante porque lo que queremos es hacerlo rápido.
1: Una vez que se ha evacuado, la intención es que el buque abandone también a la mayor brevedad posible el entorno del puerto de Granadilla.
2: Mientras, la Organización Mundial de la Salud acaba de ofrecer nuevas declaraciones en las que ha confirmado el negativo de la azafata que estuvo en contacto con una de las mujeres fallecidas y en la que ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad. Laura Gutiérrez, buenos días.
3: Sí, buenos días. La OMS confirma que la azafata que acompañó a una de las contagiadas por antivirus de este crucero y que había presentado síntomas ha dado negativo en las pruebas.
4: We get negative test results. That should convince nearly everybody now.
3: Esto debería convencer a casi todo el mundo de que este virus es peligroso, pero solo para la persona realmente infectada, dice Christian Lindmeyer de la OMS. El riesgo para la población general, insiste, es absolutamente bajo.
4: The risk remains absolutely low. This is not a new COVID.
3: No estamos, dice la OMS, ante un nuevo COVID.
2: Al margen de esta crisis del antivirus, la Audiencia de Salamanca ha denegado el primer permiso penitenciario de 4 días para Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, en Galicia, en el año 2013. Radio Salamanca, Jesús Martín.
5: La sala deja sin efecto el auto dictado en marzo por la sección de vigilancia penitenciaria que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas. El tribunal explica que en este momento no concurren las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida, teniendo en cuenta la extrema gravedad del delito y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos. La decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su buena conducta, resulta prematura e injustificada, según la audiencia.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A EMCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
10: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
11: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
10: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
11: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
13: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
14: El País ha cumplido esta semana sus primeros 50 años. Para seguir celebrándolo con los lectores, este domingo El País Semanal publica un reportaje único firmado por la gran cronista latinoamericana Leila Guerriero. No te pierdas una sangre común, la historia de María Eugenia Sampaio Barragán, hija de desaparecidos durante la dictadura argentina. El mejor periodismo de largo aliento en El País Semanal, este domingo con El País.
15: En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
16: Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
15: Solo el 8 y 9 de mayo en El Corte Inglés e Hipercor.
16: Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
17: Dale, José. Venga, va.
18: Una nana, Camila.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
19: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
20: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
21: És un animal.
20: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Manu que acaba de hacer la milla más.
21: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
20: Veus las caídas, allá te la coloco.
19: Getty Jugas, a Malena de Diego.
22: Bienvenidos, amigos del Real Madrid, a la inauguración de la nueva sección del club. Hoy debutamos en modalidad de la WWE. El primer luchador antes tenía voz de pito, pero ahora ha crecido para esperar a sus rivales en el parking y dejarles bien secos. Ha visto Million Dollar Baby y ahora le teme a las mesas. Entrenado por su mujer, quien le da todo el apoyo del mundo cuando quiere cargarse al entrenador, ya va por su tercer combate con 1,82 de altura y 78 kilos de peso. Si no cuentas la silla de ruedas, era Parcacoches de Montevideo, Federico Valverde. Nuestro segundo luchador te dejará con los dientes como un piano. Parece tranquilo porque ha estudiado música, pero si le tocas las narices te mandará directo a urgencias y tendrás que decir que te has dado contra una mesa. Con 1,88 m de altura y 82 kilos de peso, el pianista de Rouen te manda al hospital en un pim-pam. ¡Aurelien Tchouaméni! Nuestra mayor amenaza, literalmente ha amenazado de muerte, pulgar en el cuello, el rey de pegar en el campo. Arbeloa no lo alinea, lo suelta por el campo. Si le mandas a un curso de control de ira, va a pegarse hasta el monitor. Corre como un poseso. Le hace de sparring Álvaro Carreras, que cuando hace lo que le sale de los cojones, se llama un par de bofetones. Con 1,90 y 86 kilos, el Undertaker de Berlín, si lo cruzas, será tu fin, Antonio Rüdiger. Y de suplente de los tres luchadores, uno que nos va a durar poco, que sepamos, no le ha arreado una torta al propio entrenador de milagro. Eso que sepamos, porque está más descartado que el currículum de Sergio Ramos en un despacho de relaciones humanas. El fantasma de Utrera ni está ni se despera, Daniel Ceballos. Todos ellos entrenados por el Cono de Salamanca.
23: Gràcies, Sant Antonio.
24: Avui tenies difícil superar el que ha passat al Madrid a les últimes 24 hores, però t'has superat, mai falles.
23: Hi ha hagut molta crisi a la redacció perquè hi havia massa idees, per excés d'idees. Hi havia excés d'idees.
25: Digues alguna, va.
24: Inici molt celebrat pels nostres oients al YouTube del Keti Jugas. Em dono de baixa de Netflix. Això és molt millor. Ja no em fa falta Netflix, diu el Marcos. Moltes cares rients. Quin espectacle. What a performance. Increïble. Juan Irigoyen, company del diari El País.
26: Estoy comprobando, creo que está diciendo sea cierto y es verdad.
24: Iván San Antonio, company del diari Sport. No sé si doneu crèdit al que ha passat al Madrid i al que acabem de viure aquí en aquest estudi amb un inici espectacular de l'Albert Bermúdez.
25: Jo no doneu crèdit de res. És que què vols que digui jo ara després d'això?
24: No, insuperable, ja no farem res millor al programa avui.
25: Aguanta molt bé
27: el micro. Que
25: passeu un bon cap de setmana.
23: Aquí els bíceps de San Antonio s'han notat, perquè això s'aguanta molta estona així, eh?
26: Que són pales, eh?
24: Juan,
25: ara ens
24: hem de
25: posar serios, no?
24: Has elegido un buen día para venir al Keti Jugas.
26: Sí, divertido al menos. Vamos, ¿tenemos como lo serio o tenemos que decir en tono Bermúdez?
24: Con tu burgués.
26: No, es difícil. Cuando vos visualizás estas cosas, siempre pensás cómo sería si esto pasara acá en Camp Barça, ¿no? O sea, cómo nos estarían nosotros que trabajamos para medios de Madrid, la presión que tendríamos en estos momentos y ellos como que, bueno, van ahí surfeando. O sea, se sale todo cuando explota, porque antes venía todo muy tranqui hasta que explota el problema ayer, ¿no? O sea, no. Y ya están esos comunicados que sale una cosa, dicen por un lado el club dice otra, por otro jugadores dicen otra. Es raro. Ahora parece que a Valverde se lo limpian, ¿no?
25: Bueno, no
24: de seguida li preguntem a l'Anton Meana. Sí, Ivan.
25: A mi més que el que ha passat, m'interessa sobretot les causes del per què ha passat. I crec, perquè he estat pensant sobre el tema, Sí, jo que en certa manera he criticat la gestió de econòmica, sobretot de la porta en alguns moments, ara més que mai, la pancarta que va exhibir quan va guanyar les eleccions, per mi pren tot el sentit. O sigui, el ganes de volver a veros era el ganes de tornar-vos a fotre l'aigua a casa, a crear el caos a dins del Real Madrid.
26: Però creus que això és un caos que crea el Barça?
25: Sí, no és que ho crea, és que, absolutament.
26: O se autocrea.
25: No. Sí, tot això que està passant és conseqüència de que el Barça, durant els últims 4 anys, ha guanyat 3 lligues. Sí, és cert que no també ha guanyat Champions, no, sí, tot el que vulguis.
26: No te pensé conseqüència que és una plantilla mal constituïda, que hi ha un estadio que no se terminó, de que hi ha un pàrquing que no sé quién puede aparcar, de que no hi ha conciertos,
25: el Barça i el Madrid són vasos comunicants. Ho hem dit sempre, i ara jo crec que també passa. Si el Barça va bé, el Madrid va malament. El que passa és que hi ha una diferència, que és que el madridisme pensava que el Barça viuria, es convertiria en un Milan o en un Manchester United, i que hi hauria una travessia pel desert que duraria moltíssims anys. I no ha passat. No ha passat. O sigui, no només no ha passat, sinó que el Barça li ha fet la volta al mitjó i ha aconseguit guanyar-li en els dos últims anys tots els títols en els quals s'ha enfrontat contra el Real Madrid. I això, que sembla, nosaltres ho celebrem perquè ens fa feliços, tota aquesta felicitat, a l'altra banda, és tot el contrari. És una pressió absoluta. Perquè, a més, s'han gastat una pasta inhumana en fitxar a un tio que s'han fotut d'ells durant molts estius, que és Mbappé, i ara encara se n'en fot. Perquè, per mi, la imatge, encara que te la pots imaginar, no és la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Per mi, la imatge que exemplifica tot, i dius, amb quina imatge et quedaries de tota aquesta crisi? És Mbappé sortint de Valdebebas amb la finestra baixada perquè tothom veiés com s'estava rient.
24: Que en aquell moment encara no sabíem tot el que havia passat dins i va transcendir.
25: I encara no se sabia.
24: A la segona hora.
25: I ell va sortir enfotent-se'n de tot.
26: La imatge del barco. Perdón.
24: No. Puedes acabar.
26: No, si no tenia nada.
24: La imatge del barco hundiéndose, no?
26: No, con Esther Expósito.
24: Del barco, sí, ja és, això sembla ja fa...
26: No,
24: mil. De seguida analitzem les causes, les conseqüències del que ha passat al vestidor del Madrid aquesta setmana. Avui no ens acompanya a l'estudi el Joan Poquí per causes de força major. Ara ens ho explicarà ell. Volíem que estigués avui, encara que fos uns minuts, perquè veient tot el que ha passat no podíem deixar de prescindir del Joan Poquí. Joan, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia,
24: no sé
0: bon
24: si
0: dia.
24: Podem explicar per què no ets avui el que t'hi jugues.
0: Perquè, la meva filla fa la festa de casament.
24: Avui tens festa grossa a la tarda.
25: Això és una boda gitana, no? Perquè dura dues setmanes.
24: Sí, avui és la festa, sí, és la festa. Sí.
1: Quan has dit força major, per petit...
24: Joan, has pogut estar pendent del que ha passat en les últimes 24 hores? Has estat massa atabalat amb el casament?
0: Home, no només he estat pendent, sinó que estic gaudint. És com anar al cinema, poses compres... A mi m'agrada fer les primeres files, soc d'aquests bitxos raros. Pues primera fila, sense crispetes, la gent que... O sigui, les sales de cinema no s'omplen, la gent agafa sempre files de darrere, jo em poso les de davant, o sigui, ningú al voltant, ningú molestant, i veure l'espectacle. És un espectacle delirant, espectacular, magnífic. Estic completament d'acord amb l'Ivan de quina és la causa d'aquest esperpent. Perquè si el Madrid n'és líder de la Lliga amb 10 punts d'avantatge i hagués guanyat la temporada passada la Copa del Rei en la final del Barcelona i aquesta temporada hagués guanyat la final de la Supercopa del Barcelona, tot això no estaria passant. I, per tant, gaudim-ho.
24: Intueix.
0: Que això no vol dir que diumenge, perquè aquí també hi ha l'altra banda, que jo veig molt jiji-jaja, molt jeje-juju, i diumenge el que s'ha de fer és guanyar el Clàssic, perquè si diumenge resulta que... Jo, sempre que el Barcelona, o al revés, també passa, quan vas molt de sobradet a un Clàssic, quan hi ha un equip molt favorit, l'altre està a la ruïna, què passa? Que en aquest partit en concret, pum, la cosa canvia. Per tant, jo ho estic passant molt bé, estic gaudint molt, molt, com fa temps que no gaudia.
24: Intueixo, Joan.
0: Soc partidari de començar les festes el dilluns. Un cop hagi passat el Clàssic, si és que el Barça ha empatat o guanyat, perquè jo a mi em va bé l'empat, guanyar la Lliga i fer la volta d'honor amb el Cono mirant. Això seria espectacular.
24: Això t'anava a preguntar, però, que intueixo que la setmana passada ens ho deies, que creus que Álvaro Arbeloa és la persona indicada, no?, per redreçar sí, aquestes baralles que hi ha de cara a la temporada vinent.
0: I tant, sense cap mena de dubte. És el tècnic adient, és un sibarit del bon futbol, i era un gran lateral a l'esquerra, és un entès de futbol, aplica una metodologia revolucionària, nova, que encara no tothom acaba d'entendre, però en el moment en què totes les peces estiguin sintonitzades i remi en la mateixa direcció, serà un projecte imparable. Per tant, jo crec sincerament que no s'equivoqui Florentino, que no caigui en la trampa, que diuen que són del Madrid i no ho són, i mantingui la fe en el projecte i en aquest autèntic il·luminat del futbol modern, que és una meravella entrenador. Per tant, jo els animo a cap fred, no prendre decisions en calent, no precipitar-se, que els projectes són llargs, acaba de començar aquest any, tot just a posar la base del que pot ser un projecte esplendorós del Real Madrid. Per tant, ànimo, Cono, i a seguir amb la tasca, que és perfecta, que és immillorable.
24: Joan,
0: no es pot fer millor.
24: Suposo que t'has de guardar la veu per aquesta tarda, però mantenim sí. Tradicions i comencem el programa amb tu?
0: Vale, vinga.
24: Vinga, som-hi, Willy. Que t'hi jugo.

0: Ja m'ho diré, tu l'hauràs de ballar, no?, al Mundial, aquesta cançó cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, sí. Porque estarás al Mundial. Entonces,
2: bailador,
0: sí,
2: bailador, bailador.
1: Pero a España le da suerte, ¿no?, que Shakira...
3: Sí, sí, l'any del Waka Waka.
0: Van ser, ¿no?, campions al món.
4: I Argentina?
1: Argentina no, porque ese año perdido.
3: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
5: Hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
3: Sortirà completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Vermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
6: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
7: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
6: Això ho filtra la paleta. Seguim amb la Sier.
8: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa' què?
6: No està mal.
5: No, a veure...
1: la fàbrica no
5: Valverde,
1: és, o sigui.
5: Primer no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
6: Sí, sí, això sí. Això sí. Però bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, exacte.
6: Si comptes
0: exacte.
6: Araujo, has de comptar.
0: Si comptes Araujo, compta Valverde.
5: Jo no compto Araujo.
6: Comptem el Josep, també.
9: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan els vas repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història, davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
6: I per últim, l'Abel.
10: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
5: Sí.
0: Que ja li va bé, vaja.
5: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre, és que em sembla que sí, podem fer com a poc equip, i l'entenc, perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precavut i tot el que vulguis, però si tu analitzes fredament, si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid, i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre, i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal de veritat, de fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega, soy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar, pero la realidad es que Barcelona está... No está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está la mini mal, sí. De Jong está...
5: Rafinha arriba just.
1: No, creo que juegue de entrada no Rafinha.
5: Però,
1: de Jong
5: cosa,
1: está extraviado.
5: Si parlem de l'11, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, a Gavi...
1: Però per què?
5: Perquè, o sigui, primer, perquè senten un diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon perquè, o sigui, abans Gavi que De Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat que necessita un equip...
1: ¿Esto era para no poner a De Jong d'entrada? Este argumento que està dando.
5: No donar la mínima oportunitat de que aquesta gent es pensi que encara pot fer alguna cosa aquí i que pot aiguar la festa.
1: En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera o no, porque
5: para
1: lo que tiene que ser es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de dos es de la cantera. Tiene que ver
5: bueno,
1: con un plan
5: de
1: partido.
5: No, no, de la cantera. No, collons, un plan. O sigui, llavors, clar, evidentment, has de posar un o l'altre.
1: Bueno, sí, podés poner a Olmo de delantero.
6: Delantero estoy yo, de arriba.
0: Santi, quina és la idea de Flick per l'11 de diumenge?
4: Va, anem a comptar-lo. Joan Garcia, quasi de la Masia, no? Un...
0: Home,
11: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
4: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
12: Eric.
1: Eric per posicionar-lo per al Mundial, no?
11: 3.
4: Gerard Martín.
11: 4.
4: Cancelo.
12: 5.
11: 4.
13: Cancelo.
0: Em portes 3, Sant Antonio.
11: 4.
13: Joan García
11: és de la Masia.
0: Va, no fem
4: bromes. Gavi. Pedri.
11: 6.
4: Olmo.
0: Olmo.
4: Fermín a l'esquerra.
11: 8.
4: Lewandowski al davant.
11: 8. Porta 4 anys com si ho fos, no?
4: I Rashford a la dreta.
11: No, 9-11. 9-11, ja està.
6: 9-11, diu el meu pare.
1: Ai, mal, ai, ai, mal.

0: que el missatge que transmet Ivan San Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que ja canvien el vestit del Barça. Si poden ser 6, doncs 6.
1: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça. Haurien de, postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
2: A Santi, tampoc ens passem, eh?
3: No, el que ha comptat nou de la
0: Masia... Nou de la Masia, però no ens passem.
2: No, però o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però... Vamos, Barça!
3: Que sí que tenen, mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots que som del RAC.
4: Joan, això segur.
3: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada RAC. Per què connectada? Es diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis. Ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Qui són per ajudar allà al RAC, home? Descuida.
4: Ivan San Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora d'aquest Hi Jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
5: Què t'hi jugues?
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya.
6: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
9: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova i la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
10: Hola, Eli. ¿Mudanza a la vista?
11: Sí, no sé cómo llevar todos los muebles, es un caos.
10: Llama a Egemoplas. Son muy profesionales. Lo llevan todo embalado y protegido.
11: ¿En serio?
10: Hacen mudanzas completas, desmontan y montan muebles con seguridad, calidad y protección.
11: ¿Y trabajan por horas o...?
10: Por horas o con presupuesto cerrado. Búscalos en redes sociales como mudanzas.egemoplas. Allí tienes el teléfono. Egemoplas, en Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
12: Què t'hi jugues al migdia?
13: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
14: Què escoltes?
15: Esa és la gran pregunta.
13: No et tallis, digues. Què t'hi jugues? Amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
16: Això és clau.

0: Zou.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Dudas, dudas, dudas.
3: Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
4: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? ¿Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera? Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
5: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
6: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
5: Un sabroz.
6: ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
5: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
7: Dale, José. Venga, va.
8: Oh, na, na, na. Camila, podría anar a dormir.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
10: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
11: 1:05, el que t'hi jugues ens divertim.
12: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
11: Arrenquem la segona hora del programa. Ja tinc per aquí els bojos de la taverna. De seguida anirem amb ells. Com us deia, hem d'escoltar el que han dit Figo, Iker Casillas i Carles Puyol del que està passant en aquestes hores prèvies al clàssic de diumenge. Hem tingut accés a la carta que Vinícius ha escrit als seus companys. Tot això serà en els propers minuts, però Xavi, aquesta segona hora s'ha de començar com cal amb el teu clatellot.
13: Sí, perquè s'estan jugant les semifinals de la Lliga Femenina de bàsquet. Ahir al Roig Arena l'Espart Girona va perdre 67-66 i diumenge juga a la tornada a Fontejau. Després del partit, l'entrenador gironí Roberto Íñiguez va denunciar a una part dels aficionats que el van insultar.
14: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto, y además tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontejau. Aquí sí, aquí sí, aquí se ha insultado hoy. Un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
13: Bon, doncs Calena es presenta a la tornada a Fontejau, però per damunt de tot s'ha d'erradicar, òbviament, totes aquestes actituds.
11: Contundent la denúncia d'Íñiguez i, com diu el Xavi, que s'acabin aquestes actituds allà on sigui, a tots els esports.
2: Què t'hi jugues?
11: Nil, aquest matí no hi havia plan millor per tu que anar a passar-lo amb Luis Figo, no?
15: Inimaginable començar un divendres d'aquesta manera amb Luis Figo, que ha estat en un acte de la Lliga amb Duracell. I un Figo que evidentment després a parlar li han preguntat per tot el que està passant al Madrid, per la trifulca, per l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, i ha deixat un titular molt clar: no ha sigut la primera vegada ni serà l'última que això passa en un vestidor.
16: Teòricamente lo que estás hablando, lo que ha pasado, no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así, perdón. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
15: Figo, que també ha parlat del seu amic Mourinho, que ha tingut de traductor, de segon entrenador, de primer entrenador, ara d'amic, considera que no té mà dura a José Mourinho i ha parlat així de la situació que hi ha al Madrid.
16: No sabía que Mourinho tenía mano dura.
17: Es lo que dicen.
16: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo y no me he sentido nunca mano dura. Así que no. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
15: Un Figo que li han preguntat perquè l'acte era Duracell, molta referència als temps afegit, i m'ha sorprès perquè li han preguntat que si hi havia d'haver dos gols a l'afegit, qui els faria. Ha dit Bellingham pel Madrid i ha dit Lamine pel Barça. Després, evidentment, ha hagut de rectificar, per tant, un Figo que gaire enterat no se l'ha vist.
11: Està molt al dia.
15: No està molt al dia i ha acabat dient que marcaria Lewandowski. I, per cert, del Barça també ha dit que aquesta fornada de jugadors joves li donen molt i molt al Barça.
11: Un acte de la Lliga que s'ha celebrat aquí a Barcelona amb només Luis Figo, no?
15: Només Luis Figo.
11: Està bé.
15: Això, per això ha dit que quedarien un a un, i ho ha remarcat, quan li han preguntat pels dos gols, ha dit Bellingham, i després tothom nerviós, i ha dit 1-1, i així quedaria el partit.
11: El matí ha estat farcit d'actes avui a Barcelona, la prèvia d'aquest clàssic. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
11: Tu has anat a la presentació que ha fet Movistar d'aquest partit, on hi havia dos d'aquells líders que abans deia Meana, no? No hi ha líders en aquest vestidor del Real Madrid que puguin solucionar-ho, doncs aquests sí que eren dos dels que en el seu dia van haver de remengar-se i reconciliar dos vestidors.
0: Sí, precisament se li ha preguntat per la situació del Madrid a tots dos, i Carles Puyol ha vingut a dir que aquestes situacions passen i que en el seu moment també van passar i que no passa res, s'arreglen.
17: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar, en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos.
0: Pel que fa a Casillas, li han preguntat per, evidentment, si l'arribada de Mourinho li sembla correcta pel Madrid, i ell ha volgut tirar una mica enrere, no parlar de Mourinho, no parlar d'Arbeloa, sinó parlar de Xavi Alonso.
18: Me gustaría que sigues Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid, y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Imagina't.
11: Contundent. Iker Casillas, que per no voler parlar del que ha passat, doncs home, ha dit que tant de bo hagués seguit Xavi Alonso, és de la corda de Tchouaméni Xavi Alonso. Alguna cosa més, Solde, perdona?
0: No, d'aquest acte, bàsicament, s'ha parlat molt de Valverde, Tchouaméni, d'aquest conflicte, i del possible passadís, que tots dos han coincidit que se'ls donarà la mà, si en el cas que guanyi el Barça, es donarà la mà als dos equips i cadascú al seu vestuari.
11: Recordar que ahir ens explicaves el que t'hi jugues, que si el Barça aconsegueix aquesta Lliga, dilluns hi hauria rua, sortida i arribada al Camp Nou, oi?
0: Sí, en el cas que el Barça guanyi la Lliga, a les 5 de la tarda s'iniciaria aquesta rua des del Camp Nou i aniria baixant, aniria fent travessera de les Corts, baixant cap a baix, cap a Numància, baixant per Balmes també, fins a arribar a plaça Catalunya. Aquí s'aturaria, i a plaça Catalunya, un cop després d'aquesta aturada a plaça Catalunya, pujaria per Passeig de Gràcia, tornaria a anar cap al Camp Nou, i allà s'acabaria sense festa dins del Camp Nou. La festa dins del Camp Nou, en el cas que es guanyi la Lliga, és aquest mateix diumenge.
11: Gràcies, Solde. Això serà si el Barça és campió de Lliga. Qui se la juga aquest cap de setmana amb un partit molt important és l'Espanyol, que demà juga al Pizjuán, partit clau per aconseguir la permanència contra un rival directe. Seguint la roda de premsa d'avui de Manolo González, hi ha el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Helena. Doncs sí, partit, com dius, clau per les aspiracions a la permanència tant de Sevilla com de l'Espanyol. El Sevilla, que ara mateix té 36 punts, l'Espanyol en té 38, que segueix immers en aquesta ratxa de partits sense guanyar, i en són 17. Manolo, el tècnic de l'Espanyol, diu que estan confiats, que està, la plantilla està forta, i que estan convençuts que si guanyen aquest cap de setmana, doncs que es salvaran.
20: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenir un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
19: Manol ha descrit aquesta situació una mica com un play-off per la quantitat d'equips que hi han immersos doncs, en aquesta zona intranquil·la de la taula, lluitant per la permanència, que si guanyen aquests detalls que últimament no els estan caient a favor, doncs el partit serà seu i que evidentment no veuen impossible ni guanyar ni salvar-se. Oingongue serà l'única baixa de cara a aquest partit i qui sí que hi serà, que acompanyarà l'equip, tot i que no pot jugar perquè està lesionat de llarga durada, és Javi Puado.
11: Martí, ahir explicàvem aquí al Que t'hi jugues que l'Espanyol ha pensat en Monchi, estan a punt d'arribar a un acord perquè sigui ell qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol, no ho faria com a director esportiu, sinó substituint a Fran Garagarza, sinó com una figura superior, una espècie de director general. No sé si Manolo ha volgut respondre d'alguna manera a aquesta notícia o no s'ha volgut mullar el tècnic de l'Espanyol.
19: No, Manolo ja ens té acostumats que últimament no es mullen aquests temes, ja han deixat enrere tot el tema dels àrbitres i tot el que és de la direcció esportiva, doncs tampoc li agrada parlar-ne i doncs no ha donat cap mena de detall, ha dit que ell parla de l'equip i que tot el que és direcció esportiva, club, secretaris tècnics, etcètera, etcètera, doncs ell no s'hi fica, que ell està centrat en la permanència.
1: A mi em preguntes per l'equip, ja està, no em toquis els pebrots amb que si viene otro, que si viene este, que si viene allà. Primer de tot, vull veure si sóc jo.
11: Manolo, demà...
1: Sí, sóc jo.
11: Dia importantíssim, eh? Demà no es pot fallar el Pizjuán.
1: Demà hem de fer un pas endavant perquè portem 4 mesos pues, parats.
11: Més de 4, ja.
1: Sí,
11: això ve del 22 de desembre.
1: Pues muy largo el semáforo en rojo, muy largo.
11: Demà esperem que es posi en verd per l'Espanyol i aconsegueixi aquests 3 punts al Pizjuán. Gràcies, Martí.
19: Adéu, Helena.
11: I com us deia, abans d'obrir la taverna, ja tinc per aquí el Cristóbal, que ve nerviós en un dia com avui.
21: Estic molt calent. Helena,
11: molt calent estic.
21: Ja m'imagino,
11: estava preocupada, Cristóbal, perquè no et veia per aquí per l'estudi i no sabia on t'havies ficat. Però ja ara, alleugerida de veure't per aquí. Abans, com us hem anat explicant, el que t'hi jugues... Tenim la carta que Vinícius ha dedicat als seus companys l'endemà de la batussa entre Tchouaméni i Valverde.
22: Querido Tchouaméni, querido Valverde, querido Álvaro Carreras, todos los gilipollas que se pegan. Esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Estáis tontos o qué? ¿Estáis locos? Vosotros me habéis criticado por haberme encarado con los jugadores de los otros equipos, pero por lo menos no me voy pegando con los míos. ¿Qué tengo que poner yo? Yo, Vini, el orden. Yo, uno en el hospital en silla de ruedas. El otro provocando. El otro filtrando a la prensa. Y a Rudiger no le digo nada que me da miedo. ¿Y por qué nadie se mete en medio para la pelea? ¿Y estos comunicados que hacéis? ¿Que parecen escritos por vosotros mismos? ¿Que lo habéis escrito vosotros mismos? ¿Los comunicados? Hoy he abierto las redes sociales y todos son memes de nosotros. El meme de los apuñalamientos entre coleguillas, el del Mendy bajando con la camilla, el chiringuito haciendo la reacción a inteligencia artificial, que os han comparado con el Juanmi la taza. Os han comparado con el Juanmi la taza, que lo mandé para segunda la temporada pasada y allí está en segunda. Qué vergüenza. Parecemos nosotros los de segunda, tontos gilipollas. ¿Estáis loco, luego va a pedir mi camiseta? Y el Ceballos y el Carrera, ¿se puede saber por qué estáis enfadados con el míster? Sí, muy bueno el míster. Al míster se le tiene que respetar, al míster. Hay que hacer una limpieza en profundidad de la plantilla. Esto no puede ser. ¿Entendéis todo por qué no estoy renovando y tengo que por el mango? Porque soy tonto. Y el Mbappé entrando y saliendo del entreno, partiéndose al culo. Somos campicha y rayica. Que tenés 5 años de contrato. ¿Sabes qué te digo, Mbappé? Que el PSG 2 finales de la Champions en 2 años que tú no estás. Ay, recibe. Fuerte abrazo. Vini.
23: Vale, Vini. Vale. Buena feina.
11: Aquesta carta de Vini i el gag inicial del combat de Florentino Pérez presentant a tots els lluitadors del dia. Ja sabeu que els podeu recuperar a totes les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a la nostra pàgina web, a l'aplicació de la cadena SER. I Bermo, t'has guanyat el descans, tot i que al cap no t'ha de parar perquè el proper diumenge teniu un Que t'hi jugues Barça on s'esperen cosetes,
0: i
11: no?
0: I a més amb tot el Kotoreski ple i confirmat. O sigui... fantàstic. Ens ho passarem de conya.
24: No, només et
0: diumenge
24: canaletes. Faltava
0: serà
24: canaleta.
0: Tan bonic diumenge.
24: Serà un festival.
0: No, o sigui, el pitjor és que si pel que fos perds, què?
23: Doncs home, a la propera. Ai, a la propera.
3: Sí, clar, però...
23: Aviam, toquem una miqueta perfil baix. Que estem massa eufòrics.
4: Però i si perds què?
23: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
5: Està, hi està,
23: però, escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
4: Però com prepares un partit?
23: No sé si m'agrada.
4: Com ha sigut avui l'entrenador del Barça?
23: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
6: D'entrada, no.
23: D'entrada, no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
6: Però als 5 minuts s'haurà acabat.
23: Als 5 minuts, pell de plàtan i cota, clan.
6: Repàs.
3: Vinga, va, Cristóbal, avui que anem d'hora, tirem ja la cinta, no?
23: Sí, que estic molt calent, de veritat. Bueno, tots estem calents aquí.
24: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
23: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica d'aquest cap de setmana, de la prèvia ja d'aquest títol que el tenim a tocar, ja tenim mitja lliga.
6: Tot molt calent.
23: Ara falta rematar-ho. Va, fort aplaudiment al Quim Morín, al Juan de la Boque, al Tio Faja. No trobeu a faltar? Madridistes? No.
6: Ja està bé.
23: Alberto Peinado?
6: I Gonzalo?
23: Gonzalo, amb Gonzalo parlarem.
3: T'anava a preguntar si la setmana passada vam acabar el programa que Alberto portava una hora perdut per Sant.
23: No, es va perdre per totes les andanes. No sé si va acabar a Sant Celoni.
6: Madridismo en estado puro.
23: No, però al tanto perquè...
4: Tio Fajat, per cert, hem rebut un missatge al 06-32-72-11 demanant que avui no diguis madridistes no robeis.
23: Ah, no?
4: Madridistes no os peguéis.
23: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa és que li venen a instal·lar la fibra.
5: Ara trucarem.
23: Ara trucarem a Geta.
5: O sigui,
23: tot l'any ha vingut.
5: Tota la setmana,
23: però el cap de setmana que el Barça pot guanyar la Lliga i contra el Madrid.
5: Tenia que ser avui.
23: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
5: I
23: després la fibra òptica.
5: I l'altre, el camarón.
23: No, el Gonzalo està a Birmingham.
5: Jo els entenc.
23: Entenc que els madridistes no vulguin venir.
5: Camarón.
23: Ho entenc perfectament.
5: El de la presidència de la penya...
23: Amb aquest ambient que té el Madrid, és que el Tchouaméni i Valverde, jo només conec a dues persones...
5: Això no té gràcia, si
23: que siguin capaces de tombar un tio d'un cop de puny.
4: Perquè, clar...
23: Un és Tchouaméni i l'altre és Sandor Martín.
3: Perquè Sandor
23: Martín jo crec que d'un cop de puny t'ho fa.
3: Sandor Martín, què tal? Com estàs?
25: Com esteu?
23: Sandor, Tchouaméni té futur al món de la boxa o no?
25: Bueno, us donaré una exclusiva i els meus managers m'han trucat preguntant per Tchouaméni. Ha tingut molt de ressò la història i a veure si parlem.
3: Els oients més fidels del Què t'hi jugues ja el coneixeu perquè és amic del programa de la casa des de fa molts anys. Ens visita, Cristóbal, tu el recordaràs, que era un adolescent i ja venia per aquí pels estudis, el gran referent de la boxa de casa nostra.
23: Més fort que el vinagre.
3: Des del 2019, posseïdor del títol EBU del pes superlleuger, i avui quan dèiem...
23: Número 2 del món. Of the world.
4: Sí.
23: I el número 1 lo tienes ahí, en el punto de mira.
25: Sí, de vegades m'agrada ser humil, saps? I dic, bueno, així, perfil baix, número 2 i tranquil·let, saps?
5: No, però el primer... Ja arribarà. El combat que vas fer per el número 1, per dir alguna cosa, t'ho van guindar, fotre un atracament.
25: Ho sé.
5: Exacte, és que t'han fotre un atracament del
23: copón. Això també n'és madridismo.
5: Sí, no, és veritat.
3: Però avui, com el Cristóbal, quan parlàvem de a qui podríem parlar a la taverna perquè ens pugui...
23: O sigui, el que
3: traduir
23: pugui...
3: el que va passar ahir al vestidor del Madrid.
23: Arena, el que pugui dir Anton Meana o qualsevol redactor de Madrid...
3: Està bé, però
23: al final un expert en la matèria, en galletes... Sandor, tu en la teva trajectòria has arribat a tombar un tio d'un sol cop?
25: Sí, ha passat. I és possible.
23: Si os lo estaba diciendo, Sandor y Tchouaméni. Aviam, tío Faja... Con talento, con talento, que si no, Sandor viene.
26: Buenos días. Hoy era un día para analizar lo que está pasando en Lecheristán. Solo había dos personas cualificadas para hablar de la reyerta entre clanes que está sucediendo allí a 600 kilómetros. Uno era Aquilino Jodorovic, el otro es Sandor. soy muy feliz de esta chuchería que me habéis traído. Y yo
11: sabía
26: quiero,
11: que te gustaría, Javi.
26: Yo quiero preguntarte una cosa, Sandor. Si tú ahora recibes una oferta para fichar por el Real Madrid, ¿la rechazas porque te da miedo que te peguen en el vestuario?
25: Realmente, uno contra uno, me la podría jugar, pero ya contra toda la plantilla sería más difícil. Entonces, prescindiría de ir, creo.
23: Claro, es que ho hem explicat, no? O sigui, hi va haver un capítol, crec que al Fabré, Rüdiger Carreras.
26: És surrealista. Que,
11: ojo, hem conegut també aquesta setmana.
23: Ojo un manotazo de Rüdiger.
26: Esto es surrealista.
23: I després tenim lo Valverde i Tchouaméni, que ja o sigui, portem a la ràdio parlant 48 hores del tema. O sigui, dimecres, i per si no havia suficient, dijous...
7: I el vídeo que ha sortit del Rüdiger calentant, fotent-li un parell de toques
23: a un tio de l'estat.
7: Que sembla que la gent no li fa cas. Sí.
23: Mira, s'ha fet viral a Sandor un quadre, com el de la Champions, en el que surt Rüdiger versus Carreras.
11: Que ha guanyat Rüdiger.
23: Tchouaméni versus Valverde, passa Tchouaméni. Llavors la final és Rüdiger Tchouaméni. Tu si tinguessis que apostar l'escriptura de casa teva,
25: seria difícil, Jo penso que aniria amb Rüdiger,
23: Amb Rüdiger, jo també.
25: Compte, cuidado, Rüdiger,
26: Sandor, vamos al turrón que me estoy poniendo muy caliente. Una cosita, ¿cuándo es tu próxima pelea?
25: Bueno, estamos en tentativa de a ver si para agosto sale alguna oportunidad mundialista o eliminatoria mundial.
26: Olé. Vale, pues mira, tú sabes que el Real Madrid es mucho de tupuria, que no, sí, al final todo lo que huela a catalán lo repudia.
23: Es que una cosa, tupuria hauria de ser candidat a la banqueta, més que Mourinho.
26: Una cosita.
7: Sería l'adequado.
26: Claro. Me tienes que prometer una gran fita. Cuando tengas tu próximo combate, tienes que mandar 22 entradas al Real Madrid para invitar a sus futbolistas.
11: Si no comprarás tú y envíalas a nombre de Tío Fajano.
26: Ya estamos haciéndome gastar dinero, Elena de Diego. Que no tengo pro con los mariachis.
11: Hombre, que Sandor tendrá que ganar dinero con la recaudación
26: del
11: evento.
26: Por cierto, ¿me das permisos para ir a Valdebebas con los mariachis?
23: Sí,
26: no, quiero ir, antes de que acabe la temporada, perdona. Quiero ir a Valdebebas con mis mariachis.
23: Perdoneu.
26: Para cerrar.
23: Para motors.
11: Espero que aneu, Cristóbal i Tío Faja, amb els vestits de mexicà que veu demanar de...
23: Perdoneu, podeu creure que aquest comentari del Tío Faja és un brote d'ara mateix. Porta tota la setmana així. Porta tota la setmana així. Anem parlant durant la setmana. Hem de llevar los mariachis a Valdebebas.
7: Podeu practicar amb l'hotel. Sí, porta... A l'hotel que estiguin...
26: Mira, el becario me está diciendo que si tú tienes futuro, nen, en el periodismo. ¿Qué?
23: Sandor.
26: Se me autoriza llevar los mariachis a Valdebebas.
23: Amb el Sique.
26: Estoy muy caliente, Cristóbal.
23: Aviam si ens ajuden a marxar.
26: No, me va a decir que no, el Sique.
23: Podríem muntar un ring de boxa allà a la rotonda aquella de Valdebebas i anar amb un saltador.
26: Quiero despedir el entreno del año con los mariachis, Cristóbal.
23: Tornant al tema Mourinho, Topuria a la banqueta del Madrid, ¿qué? Sandor, ¿qué?
25: Bueno, no estaria malament. Sí, el que passa que llavors ja hauria de tindre una altra banqueta amb un altre equip, no? Hem de jugar una miqueta.
23: Home, hi ha talent.
25: Hem de jugar una miqueta.
11: Crec que al Sandor li agradaria la de l'Atlètic, no?
23: La de l'Atlètic?
25: Sí, la de l'Atlètic. Però el meu segon equip és el Barça, ho he de dir. El meu segon equip és el Barça.
23: Bueno, i el Barça aquest cap de setmana, què? Tu què creus?
25: Va. Bueno, bé. A veure, no sé si amb aquests 11 punts que li ha posat amb el Valverde els hi dona per guanyar la Lliga. Ah!
23: No. 11 punts?
25: Anem a veure. 11 punts al cap.
23: Això, del Barça.
25: Això ja hi ha jo, per això t'he dit, que no sé si amb aquests punts... Els hi dona per guanyar, però bueno, espero que guanyi el Barça, espero que guanyi.
26: Ni a Morante de la Puebla le dieron tantos puntos.
23: Bueno, alguna cosa més que vulgueu parlar amb un dels catalans més universals que tenim, que és el Sandor Martín.
7: Que nos tenga informados cuando
23: preparemos que
26: queremos que venga, que queremos que vengas al estudio.
7: Exacto.
25: Gràcies.
23: Quan tinguis el combat aquest en el que pots aconseguir el número 1 del món... Volem, home, sí, això tenim volem que estar, donar no? suport, el, volem estar allà.
25: El que passa que igual són 18 entrades en comptes de 22, espero que no s'hi molesti, però bueno, a veure, vinga, va. Farem el que pugui.
23: Va, Sandor, una forta abraçada. Va.
2: Gràcies, Sandor. Una abraçada.
23: Grande! Grande!
2: No t'has recuperat, Cristóbal, del que ha passat al Madrid?
23: No. És mi el... Vosaltres, els culers... Esteu disfrutant, evidentment, amb el Barça.
8: Clar que sí.
23: Però...
9: No tenen ni idea.
23: Però el tema Madrid, què?
8: Més.
23: Més encara, no?
10: Ves lo que os decía, os vengo diciendo de hace ya unas semanas. Que los que tenemos que hacerle el pasillo somos nosotros a ellos por estos ratos de felicidad.
23: Sí, tú eres partidari de fer-li el passadís al Madrid.
10: Absolutamente. Después de lo de la temporada pasada, de ver cómo nuestros nanos los humillamos como los humillamos, y esta temporada, idem de lo mismo... Y esta situación en el vestuario, si esto es un lujo, esto tenemos que agradecérselo.
23: No,
10: tenemos que plantarnos
23: Juan,
10: ahí
23: Juan, no y no només als seguidors, és que ho ha explicat al Santi Ovalle fa una estona. És que em sembla tremendo.
9: Que no tenim
10: ni els jugadors del Barça
23: estiguin al seu grup de WhatsApp compartint crispetes.
10: Palomites,
23: estan divertint, s'ho estan passant bé.
12: Que és un show mundial, que avui en dia... Allò no queda circunscrit allà al que és a Madrid, la comunitat de Madrid, tot que arriba aquí. És que qualsevol cosa que fan, està tot el món, i tot el món s'està catxundejant d'aquest club. Tot el món. És que ja arriben memes, vídeos fets a Mià, i no sé què, però de tot el món. O sigui, el Madrid és la riota mundial en aquest moment. O sigui, és un
9: que
12: meme.
9: Que maravilla.
23: És que, ja ho era a principi de temporada, parlant d'això. Ja bueno, la pregunta recurrent de si el Madrid és un meme la fèiem aquí cada setmana.
12: Però sempre dic que sí.
9: Què preguntes,
12: però és que a sobre ara s'està confirmant a tot el món.
2: De fet, Cristo, el Marcos ens diu al YouTube del que t'hi jugues, jo sóc partidari de deixar-nos guanyar aquest diumenge. La Lliga la guanyarem sí o sí. Si el Madrid guanya, renoven Arbeloa, Mbappé i Vinícius, i en 3 anys estan com a societat anònima i enfonsats.
23: Jo tinc una altra pedrada de...
9: Vaya psicòpata, com se llama, tio.
23: No.
9: Fíxalo, Cristóbal.
23: Tinc un psicòpata que està a l'alçada d'aquest amic oient, del Marcos, que em feia, atenció, el següent càlcul. No sé si... Anna, podem trucar al Gonzalo? Gonzalo està a Birmingham.
9: Ah, però no va venir, oi?
23: Està a Birmingham.
2: Espera, farem una pausa i el truquem, Cristóbal, vale. Perquè és
23: després
2: que si
23: de
2: no se'ns tirarà la desco a sobre.
23: Però tinc un col·lega que em deia... Atenció a això, eh? Atenció a la pedrada aquesta. Que segurament algú de vosaltres l'ha pensat. És important guanyar la Lliga aquest diumenge perquè així... La següent jornada deixes perdre amb l'Alavés i així baixa l'Espanyol i tens el teu triplet particular.
10: Hòsties!
23: Ara li expliquem al Gonzalo. Hòsties!
2: Va, vinga, va, Cristóbal.
10: Aquesta no!
2: Pausa i seguim aquest dijous.
23: Mira, per què diuen que sí a l'Antoni?
13: Què t'hi jugues? No només són cargols, rajoles, mobles o materials. Són les peces clau que ajuden a fer realitat somnis i projectes. A FECA teniu tot el necessari pels treballs de ferreteria, jardineria, bricolatge i construcció. I ara, durant els 3 dies de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, promocions i oportunitats úniques. En mobiliari per la terrassa o jardí, en maquinària i bricolatge i en marques com Milwaukee, The Wall, del 15 al 17 de maig. FECA.
14: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 21% de descompte. Només aquesta setmana a Sant Pere de Ribes, Rambla del Garraf 44. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
27: Centre Mèdic Gemma Morera. Atenció integral per a tota la família.
28: Jo confio.
29: Jo confio.
30: Nosaltres confiem.
27: A Centre Mèdic Gemma Morera disposem d'un gran equip de professionals. Des de pediatria i totes les especialitats, fins a medicina general pels més grans amb totes les especialitats. A més, ara disposem d'un nou servei de medicina regenerativa, envelliment saludable i estètica, totalment personalitzat i mantenint l'essència de cada persona.
29: Ens trobaràs a l'Avinguda de Cubelles 27 a Vilanova i la Geltrú. Centre Mèdic Gemma Morera.
31: La cubertería de plata de la bisabuela. Las monedas antiguas de oro. El marco de fotos de plata olvidado en el cajón. Convierte en dinero extra tu oro o plata en CIMJUYES. La mejor tasación y dinero al instante. CIMJUYES. En Mara de Deuda Montserrat 19 de Viladecans.
1: Va de gastro.
8: Va de motor.
1: Va de cultura.
8: Va d'artesania. Canyelles va de fires.
1: El certamen multisectorial torna el diumenge 10 de maig amb Fira del Motor,
8: Cargolada Popular,
1: Fira d'Artesans i Sant Ponç,
8: Fira Vegana
1: i Mostra d'Entitats.
8: El diumenge 10 de maig, Canyelles va de fires. Vine a gaudir d'un matí ple d'activitats.
15: Moltes gràcies a tots.
16: Le va a dar el trabuco, atención.
17: Como la de contra todos y contra todos. ¡Al trabuco! ¡Partuya!
16: ¿Qué le ha parecido el trabuco, presidente?
15: Me ha parecido espectacular.
18: Geti Jugas. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
17: ¡Al trabuco!

0: Balena podria treure una cançó que es digués El Trabuco.
1: El Trabuco.
2: Sona, Balena, el que t'hi jugues, perquè el diumenge és dia de clàssic, però és que demà, Adrià Soldevila, toqueu amb Balena a la Sala Apolo.
3: Sí, senyor.
4: Hòstia, al costat de casa.
2: Hòstia, gran, eh?
3: Toquem a l'Apolo, toquem a l'Apolo, de taloners d'un grup valencià bastant conegut que es diu Romàntic Dimoni. És un concert que em fa especial il·lusió perquè porta una frase de Romàntic Dimoni, no, perquè és el, diguem-ne, el nou grup del que abans es deia Smoking Souls, que és, era un grup molt, molt conegut, porta una frase tatuada seva en honor al meu tiet, i fa bastanta il·lusió ser taloners seus.
4: Que guai, no?
2: I tant. Estàs nerviós o no?
3: No.
2: No?
4: Professional.
3: No, ara mateix no.
0: Com són les estrelles, eh? Nerviós, senyor?
3: M'ha preguntat si estic nerviós. No si estaré nerviós. Estaré com un flam, clar.
0: Et poses la samarreta del Barça en un cap de setmana com aquest? Podries?
3: Podria
0: posar-me-la,
4: sí. No està mal pensat.
3: Així una mica retro.
0: Sí, una capa d'aquesta, sí. Barcelona.
4: A quina hora és? A quina hora és?
3: A les 8.
4: Vale.
3: A les 8 del vespre.
0: A on?
3: A l'Apolo.
4: A les 9 tinc teatre.
0: A l'Apolo, eh?
4: Tinc que anar al teatre.
3: Pues, doncs arribes.
4: Estic al costat de casa.
3: Arriba, perquè estem de taloners i tu vam mitja hora.
0: Quan diu que el té al costat de casa és paret en paret.
4: Sí, pràcticament.
0: Pràcticament no, paret en paret.
2: Soler, has volgut fer un regal als oients del que t'hi jugues, no?
3: Doncs sí, dues entrades per venir-vos a veure, no només a nosaltres, evidentment, sinó Romàntic Dimoni, que és el grup que encapçala el concert de demà, i evidentment veniu a veure'ns nosaltres.
2: Home, us podeu fer selfies amb l'Adrià Soldevila. El primer que truqui al 933-44-14-11, 933-44-14-11, s'emporta aquestes entrades per veure a Balena demà en aquest bolo tan especial a la Sala Apolo, que el gaudeixis molt, Solde.
3: Moltes gràcies.
2: Dilluns es fas la crònica, eh?
3: Home, i tant.
2: Hauràs de venir amb veu per la rua.
3: Quantes vegades m'hauré equivocat.
0: Volem foto amb la samarreta, al damunt de l'escenari.
5: Cuidado cuando sonría, que es que os la quiere clavar, según el papa.
4: Sí, ja, no, que no us llenci una baqueta.
0: T'imagines?
3: La tiraria amb carinyo, home.
0: Ah, vale. Tio Faja, em pots explicar el tema del rellotge? Tic-tac, ¿no?
6: Bueno, para que no me jodáis tiempo. Hablando de Romantic, no sé qué decías.
2: Dimoni. Romantic Dimoni.
6: Hablando de Romantic, sabes que soy un romántico, Cristóbal.
0: Sí.
6: Todo esto lo empieza el Bocarrap, hace ya mucho tiempo.
4: Sí, señor.
0: Xavi Alonso.
4: Sí, señor.
6: Sí, él se adueña, bueno, empieza antes, cuando se niega a ir al Balón de Oro.
4: Exacto.
0: No, va ser abans, no, lo de Xavi Alonso?
2: No, la pilota d'or és abans. És de la temporada passada.
0: Per tant, ho comença Florentino.
4: De la temporada passada, Ancelotti.
6: És el que echa a Xavi Alonso. Y sin embargo, pues la piara madridista está la mar de a gusto de haberlo conocido. Esto no puede parar. Yo, esto me cuesta el matrimonio. Me ha vuelto a pillar otra vez mi señora, desnudo, viendo el chiringuito, frotándome a base de bien. Y esto me va a llevar a mí. Esto me va a llevar a mí por delante mi vida. Estoy gozando mucho.
0: ¿Qué valores más, la temporada al Madrid o la del Barça?
4: Pensaba que era el Madrid. ¡O el matrimoni!
6: Que no has entendido.
0: ¿Qué valores más? ¿La temporada al Madrid o el matrimoni?
6: Cristóbal, no has entendido nada.
4: La temporada al Madrid.
6: Cristóbal, no has entendido nada. Veo que no veis el chiringuito, ¿no?
0: No lo veo.
6: Pues
0: no.
6: Cuando lo echéis un vistazo me entenderéis. Sí. O sea, roza el porno. Las caras. Yo es que como soy un psicópata, yo el volumen lo bajo de la tele, que es ahí es donde me va a venir el problema del matrimonio. Porque es que, claro, me encuentran con la tele, el volumen bajado.
0: Claro, pantalones
2: por todo. Venga, va.
6: Os lo recomiendo, por favor, las caras de José Luis Sánchez, las caras de Pedrerol, que no sabe dónde meterse, las caras de Edu Aguirre, que nos ha dicho que Arbeloa le llevaba los cruzanes hace una semana.
4: Sí, señor.
6: O sea, miel, pero no de la granja San Francisco, no. Directo del culo de la avispa. O sea, no tenéis ni idea de lo que estoy gozando.
0: Diumenge, al que t'hi jugues, Barça, anirem. Efectivament, estarem gran part de... Si no tots, pràcticament tots.
2: A l'estudi Toreschi, no?
0: Estarem al Toreschi, anirem allà a liar-la parda, i estarà el Gonzalo, també. Però el Gonzalo arriba directe i justet de Birmingham al Toreschi.
6: Però com Birmingham? Com Mbappé?
0: No sé, pregúntale tu, pregúntale. Gonzalo, què fas a Birmingham?
7: Què tal? Bona tarda, amics, com esteu?
6: Què passa, vividor?
0: Vividor.
1: Bueno, estic aquí a Birmingham, que vaig vindre ahir a veure un Aston Villa Nottingham Forest, les semifinals de l'Europa League.
0: Mentira. I què tal?
1: I res, molt bé, la veritat, un partidàs, ambient increïble.
0: Què tal la festa
1: només
0: avui?
1: Una... la no, festa, la festa bé, tranquil. Bé, vaig sortir una miqueta a donar una volta, conèixer una mica Birmingham.
6: No podem mandar una foto con la...
4: Con el...
6: No podem mandar una foto, però antes de colgar, con el tiquet de la entrada, por favor.
1: Sí. Mira, te voy a mandar una mejor.
6: Ni ha ido, ni ha ido. No, con que me mandes tu entrada tengo bastante.
1: Y ahora mismo te la mando.
0: Bueno, pero,
1: y te voy a decir una cosa más. Cuando la veas vas a decir, ostras, este chaval creo que está en otro nivel.
2: Gonzalo va a seure a prop del príncep d'Anglaterra, del príncep William, que estava allà a la grada.
1: Me'l vaig creuar al túnel de vestuaris.
0: Claro, Gonzalo con la realeza, como siempre. Esto es como cuando le llamó el rey de Marruecos.
2: Ya sabía yo que a Gonzalo segur que tenía algún tema amb ell.
0: Nobleza,
1: ya tienes la foto de mi entrada. A ver si te parece bien a Tío Faza.
0: Habíamos la foto.
6: Qué vergüenza más grande. Pero que hace este tío al lado de un príncipe, tío.
0: Sí, sí, sí.
2: Es que el príncep d'Anglaterra és molt fan de l'Aston Villa i va estar allà com un mes gaudint d'aquesta classificació de l'Aston Villa.
1: I us diré una cosa, Elena, l'ambient a Anglaterra és infinitament superior al que hi ha a Espanya, a qualsevol camp de futbol.
6: Bueno, si lo compares con tu casa, cualquier ambiente, hasta un tanatorio.
1: Bueno, a ver,
0: un moment, Gonzalo, va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu, què? Et fa trampar?
1: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de 4 meses y medio.
0: No,
1: es lo único que me preocupa.
0: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
1: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás? ¿El Sevilla quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
6: Pues es un equipo...
2: Pues recorda tú, Cristóbal.
0: Espera. Va, ¿puedo dejar el Tainet? Sisplau. A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
1: ¿El Sevilla quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Bueno. Que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año. Vale. Un respeto, por favor.
0: Vale.
1: Pero que Manolo espabile.
0: Ya tenemos
1: Manolo, que te quedan 3 partidos.
0: Sí, ya está, sí, ya se ha acabado.
4: Si no pot.
0: Esto se ha acabado. Aviam, Gonzalo, atruquem per un tema. Hi ha culers que volen guanyar diumenge i sortir amb el Barça C o amb els Benjamins contra l'Alavés.
6: No presentar-se.
0: Perquè l'Espanyol acabi baixant. O sigui, hi ha culers pendents de que l'Espanyol baixi.
6: Luego hay gente normal, també, Cristóbal. Sí.
1: No, els culers mai em deixaran de sorprendre. Ja sabem tots com són. Són especialment complicats d'entendre i males persones. La realitat és que jo... Ara faré una trucada a la direcció perquè el que no pot ser és que diumenge vingueu vosaltres al meu programa a no sé molt bé què fer. Llavors m'encarregaré personalment de que no estigueu diumenge el perquè seu. No m'agrada. Sí, és más mío que tú y yo. Juan, tienes razón.
4: Sí, no, que yo no voy nunca. Yo no estoy nunca. No tengo nada que ver.
1: I no pot ser això. Això és el que em preocupa. Però que els culers voleu que l'Espanyol estigui a segona? Ho tinc clar. L'altre dia ho vaig viure quan preferíeu que el Madrid guanyés abans que l'Espanyol. Inclús si us donava una lliga.
0: Per cert, que això és el millor exemple. Hi havia pericos aplaudint a Vinicius.
1: Havia un tio con una bufanda que yo creo que se equivocó de bufanda porque no lo quiero.
4: Un pare i un fill van sortir.
1: No lo quiero, en mi equipo no lo quiero. En mi equipo no lo quiero.
0: Pues esteu jugant la vida i un tio allà aplaudint Vinicius.
6: Bueno, lo que sí está claro, Gonzalo, que los que se quedaron a final de partido, que sería la mitad del campo, esos sí son madridistas. Los periquitos se fueron a mitad de partido.
1: Yo no vi eso. Lo que sí que he visto aquí en Birmingham, es que en un corner del Aston Villa Park cantan más que en todo el Camp Nou entero. Esto
6: bueno,
1: es lo que he visto
6: sí,
1: yo.
6: Es que no es la ópera el Camp Nou.
0: Bueno.
6: Oye, una cosita.
0: Hombre, Gonzalo.
6: ¿Podremos bailar la sardana en tu programa y en el Toreschi o te pondrá
1: sí,
6: violento?
1: Sí. Sí, no, te dejo hacer lo que quieras el domingo, Javi.
6: No, básicamente querré bailar la sardana pues para saber si te vas a poner violento o la carótida como una cuerda de pozo.
1: Bueno, tendrás que hablar con mi seguridad, no conmigo.
6: Vale, perfecto. Vengo de bailarín y querré bailar la sardana.
1: Gonzalo, se te da bien bailar.
0: Gonzalo, tu que coincideixes a les zones VIP de les discoteques amb tota la lliga.
6: Esto es maravilloso.
0: Tot aquest tema de...
6: Tot
0: el tema del Madrid, què?
1: Bueno, queda malament dir-ho perquè no m'agrada tirar-me flors a mi mateix.
0: Tu vas dir que hi havia hagut un problema al vestidor.
1: Sí, i l'altre dia amb el Sique, diumenge, la transmissió del partit, també vam donar una informació que després ha sigut el desencallant de totes les notícies que han sortit aquesta setmana, i no em sorprèn. El vestuari del Madrid és lo más parecido a la taverna de los bojos, pero sin ser amigos.
0: Una cosa, Gonzalo...
4: I sense violència.
0: Les notícies només les dones al bar i altres programes, o sigui, a la taverna, cap...
1: Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que priorizo otros programas por encima del tuyo?
0: Sí, tal cual, sí.
1: Pues sí, tienes razón.
0: ¿Y alguna noticia
4: con el gato que te ampliar, tiene Cristóbal, ¿qué quieres? Pues normal.
0: Gonzalo, ¿hay alguna cosa que podamos explicar?
1: No, hay nada que explicar, no hay nada que explicar, vale, Cristóbal, vale. No hay nada que explicar.
0: Don Rey, Gonzalo, vigila, ¿eh?
1: Oye, os deseo lo mejor, ¿eh? Yo sigo aquí en mi vida con mis cosas y nada, mucha suerte para todo.
2: Gracias, Gonzalo. Venga,
5: Que te quede claro que te tienen aquí por tus contactos y no por tu buen hacer. Sin vergüenza.
1: Escúchame, cuando yo hablo, el programa va para arriba. Cuando yo me callo, el programa va para abajo. Tú sabrás, valóralo.
5: Como un príncipe, tío. ¿Qué hace este tío con un príncipe?
4: Que Copa de Europa.
1: Por cierto, una última cosa. El Aston Villa lleva más finales europeas en los últimos años que el Barça. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Hasta luego. De seguida, us en recordeu que estem en la nova secció del David Toy de Càntics. De Càntics. Doncs, al tanto, vale, tinc un avançament.
7: Too many se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal.
0: Vale, recordeu que podeu enviar
5: Cristóbal, tu divorcio bien o com va?
0: Podeu enviar els vostres càntics al 666-32-72-11, vale? De la temàtica que vulgueu. Envieu càntics, envieu cosetes, perquè al final
4: el que us agradi.
0: Si envieu una cosa que està elaborada, que està guapa, li fotem pressió, intentem encendre el ventilador i aviam si això arriba a la grada. Aviam si aconseguim un càntic que t'hi jugues a la grada.
5: Un beso muy grande, Ana Coll. Te entendemos perfectamente.
0: Vale, m'he perdut. Va, Willy, tens una cinta de conte que tinc aquí un relat. Tinc una mica les instruccions, el manual del que hauríem de fer en el cas hipotètic de que el Barça guanyi la Lliga aquest diumenge contra el Madrid. Primer de tot, ja ho sabeu, tenir l'ampolleta de cava, que va català, preparat a la nevera.
4: Ramona Imperial.
0: O aquell whisky bo, aquell que tens allà també reservat durant tot l'any.
5: Moetxas non que francès, Cristóbal, que jo soy un psicòpata.
0: Vinga, va, de Xivas cap amunt, recordeu, visitar Canaletes o serveis la font o el bar de confiança, sempre, evidentment, amb la teva samarreta oficial del Barça, i entrant al bar com Clint Eastwood. Has d'entrar fent el lobo de Wall Street.
5: Con la escopeta.
0: Vale, ben xulo, i buscant madridistes amb la mirada. Això és important. És important, mirar-los.
4: Què passa, nen?
0: Fas un cop d'ull.
4: Qué mala leche tiene.
5: Bueno, yo voy a un bar de madridistas, a mí eso no me es difícil.
0: I quan el trobis, aquell madridista, li has de fer la coneguda sonrisa Mona Lisa. Que és aquella obrim l'espai de tortura al madridista. És important.
5: Este me interessa.
0: Amics madridistes, és el que toca. O sigui, quan nosaltres perdem, rebem nosaltres.
4: Ara s'ho han buscat.
0: Us ha tocat a vosaltres.
4: S'ho han buscat. Clar, s'ho han buscat ells. Que hòsties.
0: Primer, després del partit, doncs, comencem amb el tradicional enviament de WhatsApps. WhatsApps i memes, notes de veu, desitjant bona nit, tot el que vulgueu. Després toca xarxes socials, Twitter, Insta i tot el que tingueu, vale? Amb especial atenció als rabiosos i gentussa que porten tot l'any plorant i traient l'otxaïta que porten a dins. És important fer mal i provocar odi. Una emoticona com la dels jugadors.
5: M'estàs descrivint-ho.
0: Sí, sí, és el que fa el Tio Faja, però la diferència entre vosaltres i el Tio Faja és que el Tio Faja ho fa cada cap de setmana. Vale? Tot això acompanyat de la ràdio. No oblideu la ràdio, perquè és important, ve de gust, sentir doncs a Roncero. És important escoltar-los perquè a mi m'agrada molt les felicitacions del madridisme al Barça, perquè no ho fan. O sigui, la diferència entre els culers i els madridistes és que els culers... No, però els culers quan feliciten estan felicitant de tot cor, però els madridistes
5: no, Cristóbal,
0: quan feliciten
5: el Barça...
0: Jo no
5: he felicitat en mi vida!
0: Perdona! No, però... No, però tu pots felicitar un col·lega madridista i pots dir... Felicitat. Però el madridista quan felicita ho fa com a càstig al Madrid. Ho fa com... Mireu com ens hem de veure. Per culpa vostra estem felicitant els culers.
4: El madridista quan el felicita, felicita de verdad.
0: I evidentment us dic el tema de la ràdio perquè més enllà de sentir els madridistes, sempre ve de gust doncs que ens posin els gols del Flaqui. Aquell ara, en bucle. Sentir el Sique, el Jordi, a l'Ovalle, allà a la capital del reino, doncs traient-la a passejar. Va, després toca, com diu el tio Faja, una miqueta de xiringuito. Aviam què diuen.
4: Com té que ser. Jo és com el tabac, m'ho vaig treure.
0: Doncs aviam què diu el Juan Rodríguez. Com es diu aquell dels ulls blaus, aquell que és tan antibarcelonista?
6: José Luis Sánchez.
4: El falangista.
0: Després toca sortir de festa al bar. Ja serveix fins que et facin fora, per acabar de rematar-ho. I el grau de festa, això és molt important i té molt a veure amb el segon protagonista, el grau de festa el determina. O sigui, si la festa ha estat high level, aniràs a dormir amb la samarreta del Barça. Si no ha estat a l'alçada de les circumstàncies, tindràs la capacitat de posar-te el pijama i anar a dormir. Sí. Però si tu l'endemà et despertes...
4: Si vienes con la castaña.
0: Amb la samarreta del Barça, lo has petat.
4: Ja està.
0: Vale? I ja l'endemà, doncs ja sabeu el que toca. T'espertes amb la samarreta del Barça, esmorzar continental, vaig al quiosc, esport, mundo deportivo...
4: Tota la premsa del dia.
0: Tot el rapaç,
4: i si has d'anar a treballar, ràdio, pues mira...
0: Que t'hi jugues. Després crec que hi ha una combinació al migdia que pots veure tots els esports de totes les teles. No sé si era... Antena 3, la Sexta, 4...
6: Guarda alguna hora per poder ir al psiquiatre.
0: I vas veure tot. Va, dit això, per què dic que té a veure el dormir amb la samarreta del Barça amb el nostre següent protagonista, Helena?
2: Amb el Zuar, que ens ha vingut a visitar avui al Que t'hi jugues. Què tal, com estàs?
8: Bon dia.
2: Des d'on vens, Zuar?
8: Del Torricó, a la província de Huesca.
2: Vaya. Mira, ha fet quilòmetres per venir avui aquí a veure el Que t'hi jugues.
4: Grande! Sí, senyor. Se merece un aplauso.
2: Fa molts dies que ens va escriure i ens va demanar si podia venir avui, que podia estar aquí amb nosaltres a l'estudi, i portes una samarreta, que és una relíquia...
8: De l'any 97.
2: Una samarreta del Barça de l'any 97.
0: Trencada.
2: Xulíssima. Es veu que està utilitzada, capa.
0: A veure, per què està així aquesta samarreta?
8: Bueno, aquesta samarreta me la va regalar mon pare i fa molts anys, i l'altre dia el Besa va comentar que no era partidari dels mosaics a l'estadi i que tothom tindria que portar una samarreta representativa que fos històrica per amb ell. I jo, aprofitant que avui venia, dic, pues portaré la meva samarreta, que he dormit més de 20 anys amb ella.
0: Toma!
8: I dic, igual el club me'n podria regalar una altra, ja que estem aquí per demanar.
4: Això ja...
0: O sigui, tu portes 20 anys dormint amb aquesta samarreta del Barça.
8: Aquest any ja no. O sigui, ara l'estiu, com allà me trec, ja dormo a pelo, ja no dormiré més, però sí, està fet a pols.
0: Jo crec que no dorms amb la samarreta del Barça per qüestions òbvies.
8: I no em deixa la dona, ja.
2: No les treguis, Cristóbal, per favor, que això és una relíquia.
0: Aviam, si esteu connectats aquí...
2: El live del Que t'hi jugues al YouTube,
0: podeu veure. La samarreta té aire condicionat a les aixelles, però un aire condicionat de pau, o sigui, hi ha un forat aquí... Espectacular, Déu-n'hi-do.
8: Més de 55.000 hores. A veure qui ha portat més la samarreta del Barça que jo.
0: O sigui, el teu objectiu de la visita és explicar-nos la teva història i aconseguir un relleu generacional de samarreta, no?
6: Que li regale una al papa.
8: No, però si cau...
0: Quina preferència...
8: Jo venia a veure-us.
0: Quina preferència tens de samarreta? Posats a demanar.
8: M'és igual. Jo és que sóc molt del Barça, ni tinc moltes...
0: No, però dic una cosa, l'escapa... eren més transpirables, són més còmodes.
8: No, és que no fan arruga. El tema és que dorms i no et fan arruga.
0: Sí, les d'ara no. Les d'ara fan calor.
8: És veritat, és
0: veritat. O sigui, fa molta calor, sues,
8: Sí.
9: I, no tenia cap idea.
0: No, sí que tinc idea, sí. I quan portes més de 3 hores, quan portes més de la samarreta, olor a tigre...
4: Javi, mira la porta, que samarretes fa.
6: Una cosita, he estado haciendo cálculo de la edad que tienes y los partidos que dices, esto me has dicho que tiene 5.000 horas.
8: 55.000.
6: Veo que has dormido más veces en el coche que con tu señora, con la camiseta puesta. Y luego una pregunta, las horas que me sobran, que son del Florida 135, que también te lo llevabas, ¿no?
8: Alguna.
6: Sin vergüenza, ya sabía yo que había horas ahí que me faltaban. Madre que me parió.
0: I en el fil del que diu el tio Faja, quan arribava el moment íntim, Et quedaves a la Blaugrana?
6: Bueno, por eso...
8: La dona del Madrid.
4: ¡Hostias! Por eso la tienes garrapada. Por eso la tienes garrapada.
8: Jo crec que s'ha canviat ja. Ja s'ha canviat una mica.
6: Quanta glòria.
0: Sí, amic, sí.
6: Quanta glòria.
0: Això és un culer, senyors.
6: Sí! No podemos, podemos profundizar en el tema. Por favor, Elena de Diego, quiero profundizar en ese tema.
4: En ese momento íntimo. Por favor, por favor, quiero introducir el tema cópula con un madridista.
0: Que le ha metido, que le ha metido más a Madrid.
4: Gloria,
0: que favor, Messi.
10: Penalti para el Real Madrid.
2: A partir de les dues, al posquet i jugues, feu el que vulgueu. Va,
0: anem a la... gràcies, amic.
8: De res, un plaer, un plaer.
0: Tenim el contacte teu, no? El tenim,
2: sí.
0: No?
2: El
8: Javi, el Javi el té.
2: Sí, sí, podem, sí, podem... nosaltres també. Ja també.
0: Si hi ha algú que tingui una samarreta per aquest bon home... si no, tranquil que la buscarem.
4: Vale? Es la pida Gonzalo. Gonzalo te lo soluciona.
0: Vale, la busquem, vale? Gran, grande. M'ha agradat.
2: 20 anys amb la samarreta de Barça.
0: Va, anem a la secció del David Coll.

0: Doncs ja sabeu que la secció del David Toy té el propòsit d'innovar i anar introduint nous càntics a les graderies d'aquest nou estadi que tenim, que és espectacular, però hem d'anar exterminant coses com olele, olala, i anar introduint càntics que estiguin molt bé. I el David ens fotrà un cop de mà, i esperem que vosaltres també, perquè podeu enviar, recordeu, les vostres cançons, els vostres càntics, al 666-32-72-11. David Toy, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: El nom de la secció,
1: bon dia,
0: encara l'estem acabant de... I si Toy animem, guanyarem...
2: Aquest és el que
3: sí.
2: Deu dir la
3: segona
2: passada.
3: Sí, sí.
2: El segon...
1: O Toy al camp és un clam, no?
0: Toy al camp és un clam. David, aquesta setmana portes com a proposta, de seguida escoltarem el que ens heu enviat, però abans hem fet un tastet. He tingut la tentació de posar en antena el càntic de Tchouaméni. Ja introduïm ja càntics d'actualitat. D'actualitat. Sí, quin seria el càntic de Tchouaméni?
1: Bueno, ja te l'he enviat. És que estic aquí enmig d'una reunió, no em posaré aquí a cantar, perquè estic enmig d'una reunió i aquest tio està sonat.
0: Ara, ja
1: saps que estic aquí a l'aeroport i estic amb els de seguretat.
0: Si em poso aquí a cantar...
4: Sortiràs detingut, David, tens raó.
0: Sí. Aquest és el càntic que ens proposa aquesta setmana el David Toy.
5: Tchouaméni se pega con Valverde al hospital. Traumatismo

0: en el primer correo que yo envío, a la que fue en su momento nuestro primer contacto, ya establecía el hecho de que irían al Gómez Ulla para la realización de las medidas que tenían que ver con los contactos.
1: La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido contacto con estos 14 pasajeros españoles del barco. Luego estaremos en Tenerife con los preparativos en puerto y también en ese hospital Gómez Ulla, donde los pasajeros estarán confinados en una planta aislada a la que van a acceder a través de un ascensor al que solo pueden acceder ellos. Los trabajadores han conocido esta mañana los detalles del operativo, de todo el protocolo. José García, representante de Salud Laboral del sindicato CESIF.
2: Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.
1: A y media detallaremos todo esto y también la buena noticia que nos deja la mañana sobre este brote. La azafata que mantuvo contacto con una de las mujeres muertas por antivirus ha dado negativo, es decir, no está contagiada. Además, a esta hora y en directo, comparecencia de Javier Padilla y de la secretaria de Protección Civil, Virginia Barcones.
3: Que les hemos venido contando a lo largo de estos días, nacionales o adheridos al mecanismo de la Unión Europea.
1: Están dando nuevos detalles del operativo que ya les hemos avanzado aquí en la SER. Veremos si aclaran algo más sobre la duración del confinamiento y también nos vamos a detener en la bronca política, con el Partido Popular atacando de nuevo al gobierno por su gestión de esta crisis. Cuca Gamarra diciendo que este gobierno no tranquiliza a nadie.
4: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad.
1: Es decir, un día más el Partido Popular utilizando un tema tan sensible para el enfrentamiento político. Un asunto que se va a colar seguro en el último fin de semana de campaña en Andalucía antes de las elecciones del domingo 17. Juan Manuel Moreno, el candidato del PP, busca una mayoría que los sondeos no le dan de momento y por primera vez Moreno, por si acaso, ha abierto la puerta a un acuerdo con Vox.
5: No tengo la voluntad de gobernar con Vox, pero son los ciudadanos los que lo van a decidir y son ellos los que van a dictar. Yo voy a respetar el veredicto de las urnas 100%. Si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar. Todo esto puede saltar por los aires.
1: Pendientes de la última hora, nos vamos a ir precisamente a Huelva. Un guardia civil ha muerto y otros dos han resultado heridos tras chocar dos embarcaciones del cuerpo durante una persecución a una narcolancha. ¿Qué más sabemos? Huelva, Sara Castro.
6: Sí, así es. El suceso se produjo en la mañana de este viernes en el transcurso de una intervención contra el narcotráfico en aguas del Atlántico. Según ha informado la Guardia Civil, además del agente fallecido, otros tres componentes del cuerpo resultaron heridos en el accidente, dos de ellos de gravedad y uno leve. Todos fueron atendidos y trasladados para recibir asistencia médica. El Instituto Armado ha trasladado el pesar por la muerte del agente, así como un mensaje de apoyo a sus familiares y compañeros. También se ha deseado una pronta recuperación a los guardias civiles heridos durante la actuación.
1: Y además, el otro gran tema del que hablamos todos en las últimas horas, que es la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el vestuario del Madrid. Esta mañana, entrenamiento con Valverde de baja y con un clásico el domingo frente a un Barça que puede ser campeón de Liga. Ampliamos. Antón Meana, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 45 minutos abandonaba esta ciudad deportiva de Valdebebas Aurélien Tchouaméni, que llegaba al filo de las 10 de la mañana y que, según informa el club, ha entrenado con sus compañeros. Hay una imagen que distribuye el Real Madrid de Tchouaméni con peto naranja y con balón junto a Bellingham en el césped. Sigue de baja Fede Valverde, luego te cuento más, pero ha venido a la sesión el director general José Ángel Sánchez.
1: A y media. Charlamos con Meana aquí en Hora 14. Nos queda el tiempo. Fin de semana pasado por agua, Jordi Carbó.
8: La lluvia, que durante la mañana ha caído de manera más o menos continuada pero débil, dará paso a una tarde con cielo más cambiante, es decir, tendremos momentos de sol, pero las nubes no desaparecerán y estas darán lugar a chubascos ya no generales, más aislados, pero localmente más intensos, incluso con alguna tormenta que podría ir acompañada de granizo y fuertes rachas de viento. Ambiente fresco, a pesar de que en los momentos de sol nos acercaremos a los 20 grados. Y el fin de semana, mañana, todavía chubascos y alguna tormenta, especialmente durante la tarde, que podrá descargar con intensidad, ambiente fresco. El domingo va a hacer más sol, pero con temperaturas un poco más bajas.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Emilio Escribano y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
9: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill. Dues agents dels Mossos s'infiltren en una assemblea sindical en què els professors organitzaven vagues com la de dimarts que ve, 12 de maig. Hem parlat amb una d'aquestes professores que ho va descobrir.
10: Que hem treballat amb vosaltres, de quin centre veniu, no? És que fem moltes substitucions, ja, però bueno, no, per Santa Coloma...
11: I no van saber respondre de quina escola venien.
10: El que no podem permetre és que es criminalitzi una reunió de treballadores o unes mobilitzacions que són totalment lícites.
9: La direcció dels Mossos no ho desmenteix i el president Salvador Illa, aquí a la SER, manté la confiança en el cos.
12: No tenia conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por todos contados mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra.
9: Des de la CUP fins a Junts, tota l'oposició exigeix saber qui ha donat l'ordre i alguns demanen directament el cessament del major Trapero.
13: Inadmissible i intolerable.
14: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
15: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
9: Els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisa que en vindran més.
16: La sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament.
9: Tot això en un divendres en què, atenció, ara mateix està tallada la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Rubí i la Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola ha descarrilat un tren de mercaderies que no ha deixat ferits. El tren viatjava en direcció França i no transportava mercaderies perilloses, però Adif no sap quan es podrà reprendre aquesta circulació. Recordem, just el dia abans que tot el servei de Rodalies deixi de ser gratuït. I comença un cap de setmana amb l'agenda plena. Anirem a Girona. Demà comença el temps de flors. També a Lleida, on avui comença la festa major. Tot amb sol i també pluja, Jordi Carbó.
8: Tarda amb alternança de sol i núvols i alguns xàfecs que podran descarregar amb forta intensitat, però poques poblacions, seran molt localitzats i poc persistents. Afectaran sobretot el prelitoral, a l'interior i als Pirineus. També la pròxima nit i fins a la matinada, xàfecs igualment localitzats però més intensos arran de costa, sobretot al litoral de Barcelona i Tarragona. Les temperatures aquesta tarda, com els darrers dies, amb estones de vent, sensació d'ambient fresc. El cap de setmana. Demà serà el dia amb més núvols i més pluja. Al matí i migdia, encara amb estones de sol, entre la tarda i la nit, la pluja s'acabarà generalitzant i estones caurà amb intensitat i persistència. Ambient fresc tot el dia. En canvi, diumenge guanyarà protagonisme el vent de ponent, fent que el sol guanyi més protagonisme i que les temperatures pugin força durant la tarda.
9: Tècnica, Roger Cuixart, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
17: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Què tal? Bona tarda. Així es van infiltrar dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea sindical de professors.
10: Quan intervenim, sempre diem d'on venim, aportem les nostres idees, parlem de les idees que hi ha al nostre centre i tal. Aleshores, clar, vam veure dues persones que prenien molta nota, que no participaven en res i que sí que tenien una actitud més d'escolta que de participació. Aleshores, bé, ens va cridar una mica l'atenció. Vam iniciar una conversa amb elles. Que hem treballat amb vosaltres, de quin centre veniu, no? És que fem moltes substitucions, ja, però bueno, no, per Santa Coloma... I bueno, vas preguntant, no? Perquè a més, dona la casualitat que moltes de les que treballem ens movem per la zona de Santa Coloma i coneixem molta gent. I no van saber respondre de quina escola venien fins al cap d'una estona, que sí que van dir el nom d'una escola i bé, vam poder confirmar que efectivament no treballen en aquella escola i que no són docents. De la sala, diguem, van marxar amb l'excusa que havien d'anar a recollir una criatura a l'escola. El que no podem permetre és que es criminalitzi una reunió de treballadores o unes mobilitzacions. No són unes reunions d'organització criminal.
9: Aquest és el relat que ha fet avui a l'Aquí Catalunya Maria de la Fuente, professora, membre del sindicat USTEC, que era en aquesta assemblea de dimecres on, juntament amb altres sindicats, com la Intersindical o la CGT, estaven debatint i organitzant accions de cara a les vagues que s'han convocat. La primera vaga total ja el pròxim dimarts, 12 de maig. Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Joan.
9: Els Mossos no desmenteixen aquest fet, aquesta infiltració. Asseguren que tot el que fan és legal, que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació.
18: Sí, en un comunicat una mica críptic, la direcció dels Mossos respon a la polèmica dient, literalment, que treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, també que actuen atenent la legislació vigent i en el marc de les seves competències. En privat, fonts del cos admeten que les infiltrades eren efectivament agents d'informació, tot i que ningú ningú en dona detalls perquè és una àrea molt hermètica. Sí que coincideixen diversos comandaments que aquesta polèmica era l'últim que necessitaven en aquest moment, després de setmanes amb els Mossos al centre del debat. Primer pels agents de paisà a les escoles, després pels crims del cap de setmana i la inseguretat, i ara això. La resposta a aquesta nova crisi s'ha derivat ja al Parlament, on serà la consellera d'Interior la que donarà explicacions, expliquen fonts del departament.
9: De fet, el president Salvador Illa assegura que ho desconeixia, però que té plena confiança en la policia catalana.
12: No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa.
9: Això ho deia aquest matí a l'Oi por Oi tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP. Fins i tot els socis de govern, Laura Pons, exigeixen la dimissió del major Trapero.
19: Sí, els socis republicans i comuns demanen el cap de Trapero i també la CUP, són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
20: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
14: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
15: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions.
19: I també Junts demana explicacions i compareixences de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
4: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no es soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
19: El que demanen els partits és bàsicament tres coses. Primer, que s'aclareixi si els agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC i, òbviament, també demanen una rectificació. Diuen que no n'hi ha prou ni amb el comunicat dels Mossos ni d'Interior, ni tampoc amb les paraules del president de la Generalitat. Parlen de que s'han traspassat totes les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, d'aquesta rectificació, asseguren els partits que avaluaran més responsabilitats.
9: Doncs veurem. Gràcies, Laura.
19: A vosaltres.
9: Andrea, tornem amb tu, Andrea Villòria, perquè ens expliquis a on s'infiltra la policia i per què. Com d'habitual és que els agents intentin diluir-se en moviments socials?
18: Doncs no és excepcional, ho fan agents de la Comissaria d'Informació que monitoritzen moviments i grups que puguin suposar un risc per la seguretat. Això pot voler dir grups que preparin protestes massives, però també, per exemple, entorns hooligans d'ultradreta o de signe contrari, entorns anarquistes, així com, per exemple, cercles islàmics. Val a dir que les infiltracions poden ser de molt tipus. Hi ha agents encoberts, infiltrats en el marc d'investigacions judicialitzades, però també agents que senzillament tenen contactes amb fonts o confidents i d'altres que poden fer accions puntuals per monitoritzar un esdeveniment concret. La qüestió, en tot cas, és espinosa, ho ha estat sempre, perquè aquestes infiltracions, la majoria, no compten amb una autorització i seguiment judicial. Ara bé, fins ara Mossos no consten casos com els que va destapar la directa fa uns anys d'agents de la Policia Nacional que s'havien infiltrat a moviments socials durant mesos o anys, mantenint fins i tot relacions amoroses amb persones d'aquest cercle.
9: Recordeu que dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera vaga total a l'educació a Catalunya, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny. A més, a cada territori es faran un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha des d'ara fins a acabar el curs, només en 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I avui també han anunciat vagues els metges. El Sindicat Metges de Catalunya convoca el dia 20 de maig una nova aturada a tot el sistema públic i concertat de salut. Asseguren que continuaran fent-ne fins que el departament s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, de moment no hi ha hagut negociació. Xavier Lleonart és secretari general.
16: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
9: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit que, en el cas dels professors, sobretot, l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid, així ho ha dit en aquesta entrevista aquest matí a la SER en el programa especial que l'Oi por Oi ha fet des de la Pedrera. Xavier Balló.
21: Illa ha tornat a reiterar que l'acord en educació és el millor que s'ha fet mai, però també ha dit que si poden millorar-lo, ho faran. Una mà estesa que fins ara el govern ha limitat només al desplegament de l'acord pactat únicament amb Comissions Obreres i UGT.
12: Que després después de muchos años de parálisis, de falta de inversión en muchos ámbitos, pues estamos llegando a acuerdos importantes en muchos ámbitos. Bueno, y es normal, la ciudadanía quiere más y más y más y más rápido, ¿no? Hay que hacerlo por sus pasos y por sus tiempos. Hemos alcanzado un acuerdo cuya implementación estamos acelerando, que pueden hacerse más cosas así, y mano tendida, nuestra voluntad de seguir hablando con ellos y en lo que podamos mejorar, seguiremos mejorando, ¿no?
21: El president, per cert, també s'ha mostrat confiat en arribar a un acord de pressupostos amb Esquerra i els Comuns abans del juliol i diu que les forces progressistes han d'enviar així, i en aquest context, un missatge de que són capaços d'entendre's.
9: Atenció, perquè ara mateix està tallada la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Rubí i la Universitat Autònoma pel descarrilament d'un tren de mercaderies. Segons ha informat Adif, la locomotora i el primer vagó han sortit de la via. Segons Protecció Civil, l'accident no ha provocat ferits. Òscar Playas, director del servei.
0: Hi ha hagut un descarrilament d'una locomotora de mercancies a l'estació de Rubí. I per tant ara mateix el tràfic que hi ha des de mercancies està interromput.
9: El tren viatjava en direcció a França, no transportava mercaderies perilloses. Renfe ha allargat fins a Cerdanyola el servei alternatiu que ja tenia entre Martorell i Rubí, perquè en el túnel de Rubí encara, recordem, no hi passen trens de passatgers. Segons Adif, no se sap encara quan es podrà reprendre la circulació. Un descarrilament que coincideix amb l'últim dia en què és gratis viatjar amb el servei de Rodalies. Els abonaments sense cost que la Generalitat va crear per compensar el caos i els talls per aquestes obres d'emergència, a partir de demà es desactiven i demà ja s'haurà de tornar a pagar per utilitzar els trens. Pol Valero.
2: Les plataformes d'usuaris critiquen que encara és massa aviat i que la mesura es va implementar per compensar les deficiències del servei i encara no s'han arreglat totes. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
22: Aquesta gratuïtat es va aplicar perquè el servei no era digne. El servei segueix sense ser digne. Per tant, no sé si realment se'ns hauria de cobrar. Però si la Generalitat creu que s'ha de cobrar, perquè no en té una altra i necessita injecció els diners, que no menteixin. L'usuari no és tonto.
2: Tres mesos i mig després, els usuaris hauran de tornar a pagar els bitllets. Això sí, si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges.
9: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any i ara, doncs, es mantindran aquests 25 minuts extra fins que acabi aquest 2026, Pol.
2: El sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests, com a mínim 25 minuts extres, es mantindran sine die. Ara mateix, la línia Barcelona-Madrid té més de 30 limitacions de velocitat que afecten més de 200 quilòmetres del trajecte en cada sentit per culpa de l'estat de les vies. Fonts de DIF reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obres perquè la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat al 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei i això voldrà dir que hi haurà més limitacions de velocitat.
9: I per cert, acabem de rebre un comunicat dels Mossos respecte a aquesta notícia amb la que començàvem aquest informatiu. Aquest comunicat sobre les infiltracions en una assemblea sindical de professors. Recorden que la Comissaria General d'Informació té entre les seves funcions recollir informació sobre, és literal, conflictivitat laboral i social, i valorar així amenaces i riscos. Volen aclarir en aquest comunicat que aquest tipus de tasques no són decisions discrecionals del cos, sinó compliment d'una obligació normativa. Per tant, com dèiem, els Mossos no desmenteixen aquestes informacions d'aquests dos agents infiltrats en una assemblea de professors, sinó que expliquen quines són les funcions del cos en aquests casos de recollir informació sobre conflictivitat laboral i social. Dos minuts i més notícies.

0: nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Centre Mèdic Gemma Morera. Atenció integral per a tota la família.
2: Jo confio.
3: Jo confio.
4: Nosaltres confiem.
1: A Centre Mèdic Gemma Morera disposem d'un gran equip de professionals. Des de pediatria i totes les especialitats fins a medicina general pels més grans amb totes les especialitats. A més, ara disposem d'un nou servei de medicina regenerativa, envelliment saludable i estètica, totalment personalitzat i mantenint l'essència de cada persona.
5: Ens trobaràs a l'Avinguda de Cubelles 27 a Vilanova i la Geltrú. Centre Mèdic Gemma Morera.
6: A Ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
7: Com a maravilles, tu i jo som les estrelles.
8: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
9: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
10: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a Liceu. Liceu.cat.
11: Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Són les 2:21. Anem fins a Esplugues. Avui tota la comunitat xinesa s'ha concentrat al lloc del crim 6 dies després per recordar a la víctima assassinada. En l'acte també hi era el seu pare, que ha pogut arribar des d'allà, des de la Xina. En aquest acte, que hi ha anat en Martí Oliver.
13: En la tradició funerària xinesa, el 7è dia després de la mort es fa un homenatge al Touqi perquè es creu que és quan l'esperit torna a casa. Per això, al barri de Finestrelles, al lloc del crim, aquest matí s'han fet 3 minuts de silenci. El pare també ha fet un discurs i la 60ena de persones que s'hi han aplegat, la majoria de la comunitat xinesa, però també alguns veïns del barri, han deixat flors a la vorera on van passar els fets. El pare té 72 anys, ve d'un petit poble de la Xina, va arribar ahir al vespre en avió sol. La seva dona no ha pogut venir per motius de salut i avui al matí s'ha reunit amb l'alcalde, ja ho va fer ahir, amb Mossos i jutjat. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'allotjament i els àpats, com és habitual, i estan converses amb el govern espanyol per saber qui ha d'assumir el cost del bitllet d'avió. La víctima feia un any que era a Catalunya i acabava d'obrir un restaurant amb dues altres sòcies.
12: I l'Audiència de Barcelona absol un home acusat de matar ganivetades al seu veí a Barcelona fa 5 anys, Martí Ramírez.
14: Sí, després de celebrar fa uns dies el judici, el jurat popular ha conclòs per unanimitat que l'acusat no és culpable. Els fets es remunten al novembre del 2019, quan la víctima va aparèixer morta al seu domicili amb dues ganivetades. La fiscalia demanava 17 anys de presó pel seu veí, però el jurat creu que no hi ha proves suficients que el vinculin amb el crim. L'home va demostrar tenir coartada i no hi ha ADN a l'escena del crim.
12: I ara anem a Barcelona perquè aquesta ciutat encarregarà una gran estàtua d'homenatge a Montserrat Caballé i a Freddie Mercury. És un dels 3 nous monuments que hi haurà a la ciutat, Ferran Dalmau.
15: Els dos artistes que van col·laborar en aquesta cançó presidiran el túnel de les Glòries. A banda, també es col·locarà una altra estàtua a l'ideòleg de l'Eixample i la Font Cerdà, en aquest cas al vell mig del districte, a la plaça Universitat. I finalment hi haurà una tercera escultura dedicada a l'emprenedoria. L'alcalde és Jaume Collboni.
16: Posem en marxa aquest pla d'art públic amb la voluntat de convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais i que, sobretot, siguin accessibles per garantir allò que a mi m'agrada reivindicar, que és també el dret a la bellesa.
15: Un consell d'experts les encarregarà a 3 artistes consolidats i també s'obrirà una categoria de nous monuments d'artistes emergents que faran 3 escultures més.
12: I encara a Barcelona, alguns partits de l'oposició li estan retraient a l'alcalde Jaume Collboni que hagi cedit l'estadi olímpic per la visita del papa de manera gratuïta. Tant Esquerra com els comuns, fins i tot la CUP s'han queixat. Escoltem Elisenda Alemany, que és portaveu dels Republicans.
17: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del papa. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més. De fet, el Barça va arribar a pagar 900.000 euros per alguns partits de l'estadi, pel lloguer, la seguretat, la neteja...
12: Fons de l'Ajuntament diuen a la cerca que la cessió de l'estadi costa 78.000 euros, que al ser un acte d'estat, sense ànim de lucre, està plenament justificada la cessió d'aquest espai i ho equiparen amb altres casos com el partit Catalunya-Palestina o el concert Barcelona en València. Anem pels esports. Amb l'última hora, Can Barça, dos dies que el primer equip pugui guanyar la Lliga al Camp Nou. Nil Solà, bona tarda.
2: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs el Barça que s'enfrontarà al Real Madrid aquest diumenge a partir de les 9 del vespre al Camp Nou en un partit que pot decidir la Lliga. Si els de Hansi Flick són capaços de guanyar o com a mínim empatar, seran campions per 29a vegada d'aquesta competició. Mai a la història ha passat que el Barça li guanyi la Lliga a la cara del Real Madrid, com tampoc ha passat mai que el Madrid li guanyi a la cara del Barça. Un partit, evidentment, sense Lamine Yamal i amb la incertesa de quants minuts podrà jugar ja Rafinha. Des del vestidor ho tenen clar. Es vol solventar la Lliga el més aviat possible i l'oportunitat històrica, que ha veritat del calendari, la volen aprofitar.

0: i últimes notícies, seguint-nos a les xarxes socials o entrant a gestingral.com.
1: Aquí Penedès Garraf, amb Carles Gala.
2: I tanquem ja el programa d'avui divendres, 8 de maig del 2026. Tornem la setmana que ve, com sempre, aquí els divendres a les 3 de la tarda, a la cadena SER Penedès Garraf. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Bona tarda. Continua l'afectació a la línia R8 de la xarxa de Rodalies pel descarrilament sense ferits que s'ha produït aquest migdia. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Ha estat un tren de mercaderies d'una empresa aliena a Renfe. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola Universitat i Martorell. I el govern admet que va infiltrar dues mosses en una assemblea de mestres. En un nou comunicat, la direcció de la policia catalana diu que tasques com aquesta formen part de les seves funcions. Andrea Villoria.
1: Exacte, els Mossos admeten la infiltració de dues agents de la Comissaria General d'Informació i ho justifiquen literalment dient que el decret d'estructura del cos els dota de funcions específiques de recollida i tractament d'informació referida a conflictivitat laboral i social. En aquest cas, en clara referència a les protestes que preparen els docents i particularment el sindicat USTEC. En el comunicat, la policia catalana afegeix que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos. Asseguren, però, que els Mossos respecten el dret a reunió, a vaga o llibertat sindical i que tenen l'obligació, no la decisió, de garantir-ne la seguretat. Un cop més, la Direcció General de la Policia es remet a més explicacions a les que farà en seu parlamentària.
0: I l'Audiència de Barcelona ha absolt un home acusat de matar ganivetades al seu veí a Barcelona fa 5 anys. Després de celebrar fa uns dies el judici, el jurat popular ha conclòs per unanimitat que l'acusat no és culpable. Els fets es remunten a novembre del 2019, quan la víctima va apareixer mort al seu domicili amb dues ganivetades. La fiscalia demanava 17 anys de presó pel seu veí, però el jurat creu que no hi ha proves suficients que el vinculin amb el crim. L'home va demostrar tenir coartada i no hi havia l'ADN seu a l'escena del crim.
2: Comienza La Ventana con Carles Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
3: Cadena Ser. Servicios informativos. El Artesano, con Pablo Ortiz de Zárate.
4: Mirar cuadros es mirar manos, y mirar manos es acercarse a lo que sienten los demás. Y cuando lo haces en los cuadros, luego lo haces en la vida, y por lo tanto eres más empático.
5: De todas formas, viendo estas manos, que para mí me parecen perfectas y que son preciosas, no debe ser fácil pintar estas manos.
4: Bueno, de hecho es lo más difícil de pintar. Si tú quieres saber si un artista es bueno o no, fíjate en las manos.
5: Claro.
4: Incluso el precio de un retrato lo marcan las manos. Muchas veces...
5: A más manos, más dinero.
4: Exacto. Si tú pagas mucho, tendrás dos manos. Pero si no tienes mucho dinero y quieres...
5: Una me la van a meter en el bolsillo.
4: Claro, si tú quieres ahorrar y si ya quieres un retrato barato porque no quieres pagar mucho, no te pondrán manos.
3: Lunes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser.
6: Somos ya 11 millones los socios del club.
7: Últimos días regalando 10 premiazos de 100.000 euros
8: en la ruleta que siempre ganas de Carrefour.
7: Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor LG Qnet de 55 pulgadas con procesador AI 4K UHD por 399 euros y te llevas 100 euros en un cupón
8: que te renta un montón hasta el 11 de mayo. I want
3: to break free. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
9: En la cadena Ser. La Ventana, con Carles Francino.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

0: Avui al balcó posem ciència i seny a la crisi de l'antivirus i a les 8 els oterons ajuden a fer el canvi d'armari.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Ser, Laura Polo d'Alfo, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hem sortit de l'estudi, ens n'hem anat al recinte modernista de Sant Pau. Per què? Perquè ja estan fent un taller de reanimació. Què és el que és interessant? Que són nanos de sisè de primària, per tant, 12 anys que s'enfronten a uns maniquís els que han de ressuscitar, que això és una situació que es poden trobar en algun moment de la vida i és important que ho aprenguin de ben petits. Qui organitza això, Laura?
1: Això organitza el Consell Català de Ressuscitació, juntament amb el SEM, dins d'aquesta reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria, aquí a Sant Pau, i el que han fet és doncs, convidar aquests 150 alumnes de sisè de primària a fer aquests tallers de teoria i pràctica de la reanimació.
0: Doncs anem apropant-hi.
1: Som.
0: Mira, just ara estan en un petit grup, que són uns 7 nanos, està fent un massatge cardíac a un maniquí i els seus companys estan aplaudint. Hola, que us venim a gravar. Fes el massatge. Puc anar a tu.
2: Molt bé, m'ha semblat una... m'ha semblat molt divertit.
0: Ara què està fent el teu company?
2: Està fent compressions. Compressions.
1: Què són les compressions? T'ho explica.
2: Són un moviment que fas perquè el cor pugui continuar bombejant i que tu i que ajustes els pulmons perquè tu puguis respirar.
0: Val, ara no l'esteu ajudant, abans estàveu cantant. Canteu, canteu, feu el que heu de fer.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Vinga, ànimos. Estàs fent molta força?
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va darle
1: una mica,
3: alegría a
1: sí.
3: cosa buena.
0: T'impressiona estar fent això?
1: Una mica.
0: Següent, vinga.
1: T'han explicat quantes compressions has de fer? O quines són les instruccions?
4: Fins que arribi l'ambulància o fins que torni a respirar.
0: Veus que poses una mà sobre l'altra i fas compressió en un punt molt exacte. Us l'heu estudiat?
4: Sí, al mig.
0: Al mig. I veig que el teu company estava mirant la cara també, no?
4: Sí, per si estava respirant.
0: T'estàs cansant, no?
4: Sí, una mica.
5: Vinga, relleu.
1: Relleu, relleu.
0: S'està cansant. Què passa si... Hola, com estàs, Eulàlia?
6: Què tal?
0: Tu ets la directora una mica d'aquests cursos?
6: Soc la instructora, soc una de les instructores que estem per aquí fent aquest taller amb els estudiants, sí.
0: Què passa quan no hi ha relleu? Perquè ara es cansen i hi ha relleu, però quan es troba un nen sol...
6: Correcte, això és el quid de la qüestió, no? És molt important que quan detectin que està inconscient la persona ja vagin trucant, els hem ensenyat com trucar al 112, no? Ara que hi ha tants mòbils a tot arreu, i que demanin ajuda i que l'ambulància ens arribi el més ràpid possible, perquè l'objectiu és que aguantin, d'alguna manera, fins que arribi l'ambulància. Si es cansen, ja els hi hem explicat, no és culpa de ningú. Si ens cansem i no podem més, hem de parar. I no ens hem de sentir malament per això.
0: Clar, tinc el dubte de... Són nanos que tenen 12 anys, no?
6: 12 anys, oi?
0: Sempre se'ns ha dit que s'ha de fer bastanta força. La tenen suficient com
6: això
0: per fer-ho?
6: Això ho hem parlat, mira.
4: Has de posar el cos i tot el pes del teu cos doncs és suficient per
6: arribar. Correcte, no hem de donar colzes, no hem de fer força només amb el braç, sinó tirar el pes del cos a sobre.
0: També hi ha una por, que no sé si l'heu parlada, de què passa si li trenco les costelles, això pot passar?
4: Sí, però que és millor? És millor trencar-se una costella que mori la persona.
6: Per això és molt important primer estar segurs que la persona no respira, no? Si no respira el cor no funciona, que ho hem parlat. Si respira, què passa si respira?
2: Que està viu, que li hem de fer una posició especial.
6: La posició de seguretat, perfecta, però no hem de fer compressions. Sí,
2: I que és molt important de que primer ens hem d'assegurar perquè si no està mort, una costella és molt greu.
6: És que millor sí, una costella trencada, oi?
0: El boca a boca també és algo que no sé si heu practicat també.
6: Ja no es practica, ja no s'acostuma a practicar perquè hem vist que ja tampoc és tan necessari. Això ens ha obligat una miqueta a la pandèmia Covid, hem de dir. Abans sí que s'ensenyava el boca a boca, en aquell moment es va dir de millor no posar en contacte la saliva del pacient amb la nostra, i realment el que es veu és que si fas una molt bona compressió, a part de moure el cor i fer que aquest cor funcioni, també mous una mica els pulmons i alguna miqueta d'aire entra. Llavors, habitualment ja no es diu de fer el boca a boca.
0: Heu cantat la Macarena.

0: Nena, per què? Perquè té el ritme adequat.
1: Perquè té el ritme. Quina altra cançó coneixeu que té el ritme?
2: Bob Esponja.
1: I per la gent més gran, l'Staying Alive.
0: Staying Alive,
1: sí. No el coneixen. Coneixeu Staying Alive?
3: Staying Alive.
0: Què us han dit els vostres pares? Segur que algú dels vostres pares ha dit: ah, jo l'he fet aquest curset, m'agrada molt que el feu. Algú us han, els pares us han parlat de si l'han fet?
4: No.
1: Jo crec que no hi havia tanta tradició, potser abans, no? Oi?
5: Clar, jo et volia preguntar, Eulàlia, la gent a nivell social sabem fer aquestes coses en general o no en tenim ni idea?
1: Crec que no, i a més la por aquesta que dèiem de què passa si li trenco una costella. Jo no toco, no ho sé fer, no m'acosto i no intento perquè no ho faré malament. Però l'experiència ens diu que és millor fer alguna cosa que no fer res. Per tant, la recomanació és intentar-ho. Llavors, la iniciativa és comencem a ensenyar als nens, perquè aquests nens un dia seran grans, no? I si ells ja ho saben fer, ja ho tenim aquí.
2: Jo crec que és important saber-ho fer, perquè si algun dia passa això i no saps fer res, se't morirà la persona.
1: Exacte. Això és molt important. Inclús si esteu a casa amb els pares o amb els avis i els hi passa alguna cosa, vosaltres els podeu ajudar.
2: Jo crec que és important saber-ho, perquè així pots ajudar molta gent i no et quedes allà parat.
0: Però suposo que quan passa una cosa així, la por, no?, de dir, jo ho he fet, ara sí o sí, he d'anar a ajudar. Això també ho penseu, treballeu?
2: Sí.
0: Us ha passat alguna vegada? Heu vist algú desmaiar-se?
6: Després de sortir del col·le, després d'una estona, em sembla que era després de sortir a piscina, el meu pare es va trobar a una senyora que s'acabava de desmaiar i doncs hi havia un grup de persones allà intentant ajudar-la i sí, doncs sí, vaig sentir una mica d'angúnia, però també que el meu pare la va ajudar i acompanyat de moltes persones.
0: Clar, el motiu de satisfacció, si podeu ajudar algú psicològicament, Eulàlia, també s'ha de treballar aquest tema, no?
1: Correcte, això és superimportant. Tant si, quan, com me diuen ells, si no saps fer res i veus una persona i és com molt dramàtic, no? El dir, ostres, no sé què li passa, ningú l'ajuda, jo no sé què he de fer, això és molt dramàtic. Per tant, qualsevol petita millora que fem en això, qualsevol petit coneixement que puguem aportar, és superpositiu. I és el típic que diem que és una cosa que és molt important aprendre i ojalà no l'hagueu de fer servir mai, no? Perquè això vol dir que tots estem sants. Però si algun cop us trobeu amb una persona en aquesta situació, per poquetes coses que recordeu d'aquest curs i una miqueta que podeu ajudar, això és super, és molt important.
0: Estava pensant, Eulàlia, que igual aquí es desperta alguna vocació de metge. No sé si hi ha algú que vulgui ser metge. No, eh? Bueno, sembla aquí una dotzena, cap. No us ha encuriosit ara saber què és el que passa quan tu fas un massatge tan fort al tòrax? No. Veig que no. Jo crec que també
1: llàstima,
0: és l'impacte, no? També,
1: segurament és l'impacte.
0: De tenir mig cos aquí estirat.
1: Exacte. I això que és un maniquí de plàstic, això també ho hem parlat, no és el mateix fer compressions aquí amb molta força en un tros de plàstic que en una persona real. I que molt probablement quan veieu una persona real fa una miqueta de por fer força, però què hem parlat? Hem de fer força o no?
7: Sí.
1: Per què?
7: Perquè pugui respirar.
1: Perquè si no serveix de res, que no? Si fem una miqueta com de massatge així suau, no estem ajudant a la persona, ho hem de fer fort.
0: Eulàlia, gràcies.
1: De res.
0: Des de quan fas cursets d'anàlisi?
1: Mira, a alumnes fa un parell d'anys, una coseta així, però sóc instructora de reanimació també per a residents de pediatria, per metges, per al SEM, els equips del SEM també els donem suport. Fa potser ja uns 10 anys que estem treballant. Però realment amb nens és supergratificant per nosaltres també.
0: Una cosa important, jo per exemple el vaig fer farà 5 o 6 anys i me n'he oblidat una mica, això s'ha d'anar refrescant.
1: S'ha d'anar refrescant, sí, s'ha d'anar refrescant i una cosa tan senzilla com recordar aquella llista que dèiem, primer seguretat, no? Després comprovar consciència, recordeu això? Si de tant en tant ho repetiu en el cap o amb el col·le us ajuda el mestre o el tutor a intentar refrescar-ho, és suficient.
0: Esperem que no us toqui, que això vol dir que ningú li haurà passat res al vostre voltant, o sigui que molt bé, moltes gràcies.
1: A tu.
8: Fins ara. Adéu.
0: Tu ets profe o director de l'Institut?
9: Jo sóc mestre d'un grup de sisè de l'Escola Sagrada Família Gràcia.
0: M'ha semblat que estaven concentradíssims i que ho estaven passant bé, que realment els és útil.
9: Sí, perquè de fet és una cosa que nosaltres intentem això, que sigui una activitat productiva i que sobretot sigui de cara al futur. Mai se sap què pot passar en el futur i el fet que puguin reaccionar de manera adequada i s'ho han pres molt seriosament. És una activitat que a més intentem això, fomentar la teoria amb la pràctica.
0: Ha passat alguna cosa alguna vegada al vostre institut que els hagi impressionat?
9: No, alguna vegada ha passat alguna cosa, però moltes vegades no són conscients del que passa i a vegades no els hi arriba. a ells, perquè som els mestres que ens encarreguem, però mai se sap, fora de l'escola tenen tots una vida i a vegades està molt bé tenir una miqueta d'orientació per fer-ho.
0: Pregunta obligada, als mestres en sabeu o no de fer les reanimacions?
9: Jo ara parlo per meva particular, jo sí, perquè he tingut una experiència prèvia en altres feines i sí que he tingut aquests coneixements. No podria assegurar-ho per tots.
0: Però
9: sí.
0: Ha reanimat algú?
9: No. No m'he trobat mai amb el cas d'haver de reanimar algú, però ho sabria fer.
0: Doncs et deixem aquí, que els tens molt ben asseguts i que gràcies. Escoltin, gràcies a tu. Ara veig que ja estan acabant, com dèiem, estan asseguts tots els nanos.
5: Estan repassant tot el que han fet avui, si han après, si no, responen preguntes.
0: Anna, tu ets instructora, ara ho dèiem amb alguna altra instructora d'aquí, és imprescindible fer cursos com aquests i tu saps bé per un cas que vas tenir.
10: Sí, nosaltres estem molt, molt sensibilitzats, però és que l'any, si no recordo malament, va ser el 2014, va ser a la Seu d'Urgell, que vam fer un taller així com va sortir com una idea, fem alguna cosa per la població general, els hi vam ensenyar a fer l'animació cardiopulmonar als nens i al cap crec que era d'un parell de setmanes vam rebre una trucada d'una família que el nen havia salvat la vida al seu avi alertant els serveis d'emergències i començant ell les mesures de reanimació cardiopulmonar. I això ens va donar una força impressionant per dir a partir d'ara el fem cada any i som dels que pensem que tota la població hauria de saber-ne.
0: Clar, és que a més ara els hi preguntàvem als nanos falsos mites, que igual no tenen força, el que tenen por de trencar la costella si no ho fa bé, i ens deien, no, és igual, tu tira, sí, i tu sí. Fes-ho, i és el que va fer aquest nano.
10: Sí, sí, sí, és veritat que la força a vegades depenent de l'adult que tenen a davant, però almenys saben detectar-ho, saben trucar i comencen a fer alguna cosa, tot i que el massatge probablement, depenent de l'edat i de les característiques, no sigui el mateix. Quan fa temps que no ens entrenem, tampoc ho fem igual de bé, per això els ensenyem amb una cançó, perquè si no el ritme no és el correcte, tenim tendència a anar lents o a anar molt ràpids. Llavors el fet de que pensin en una cançó que la gent diu, ostres, una situació d'aturada, i els dieu que cantin, sobretot si hi ha més d'una persona, la cançó el que ens ajuda és a mantenir el ritme.
0: Ja que coneixes el cas, psicològicament aquest nano la impressió no li treu ningú del que ha fet, però imagino que és una cosa que et queda per tota la vida.
10: Jo no el conec personalment, però la sensació que tenim sempre quan ajudem algú sobrepassa qualsevol por que hagis tingut inicialment de fer mal, que és el que més por ens fa a tots. Sempre tenim por de fer mal.
5: Clar, perquè en aquests cursos entenc que també treballeu el bloqueig, no?
10: Sí, sí,
5: el dir,
10: sí,
5: ostres,
10: sí.
5: Què faig ara? Com es treballa això amb nens tan petits, a més a més?
10: Els nens ho viuen molt millor que nosaltres, s'adapten molt més. De fet, primer repassem les maniobres com a tal. Quan les fa bé els hi diem, ara esteu en un camp de futbol, que els meus, per exemple, avui s'han posat nerviosíssims, perquè els he dit, feu veure que esteu jugant, i de cop el Pere cau estès a terra. I de seguida s'han quedat comparats, però han començat. I això és xulíssim. I al cap d'una estona aneu amb cotxe amb els vostres pares, els intentes posar en situacions reals, perquè si no és una cosa que aquests metges expliquen. En canvi, si veuen que els hi pot passar, l'altre dia que va passar al camp del Barça, no?, que també hi va haver una situació d'aturada, algú va alertar de seguida als serveis mèdics, doncs els diem, això ens pot passar sempre, al tren, jugant a futbol, doncs això, i això ho veuen proper, i això fa que tinguin moltes més ganes d'aprendre-ho.
0: Clar, he vist que hi havia maniquís, que en teníeu, que fins i tot els hi han de treure, no?,
10: la roba,
0: és a dir...
10: Sí, perquè han de comprovar si hi ha moviment toràcic o no, perquè no
0: sempre... Que els hi miren la cara,
10: miren quin aspecte té, si respon, si escolten algun soroll, però també han de mirar si fa algun moviment toràcic.
0: I també han jugat amb ells mateixos, no?, s'han estirat a terra,
10: sí, els ensenyem el lloc on han de posar les mans perquè és diferent el maniquí i si aquesta persona al lloc de no respirar sí que respira, podria vomitar, es podrien passar el vòmit, llavors els ensenyem la postura lateral de seguretat, que el que fa és que no ens ennueguem en les nostres pròpies secrecions.
0: Avui t'aniràs contenta a casa, Anna, 150 nanos que sí. 150 salvadors, que esperem que no els hi toqui,
10: la veritat
0: però...
10: és que ho disfrutem molt i sempre diem ojalà no ho hagueu de fer mai, però si ho heu de fer que ho feu amb les millors condicions.
0: Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'abandonar aquest recinte modernista de Sant Pau, enganxem en Joan González, que és el president del comitè organitzador del Congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau. Un èxit, no?
11: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè fa ja un any que portem organitzant i pensant trobar l'espai i com encabir-ho tot aquí dintre i realment estem super orgullosos perquè està sortint tot perfecte i a més l'activitat que estem aquí fent a l'aire lliure fa un dia esplèndid, o sigui que ens acompanya, o sigui que perfecte.
0: És important involucrar els nanos tan joves, ho hem estat repetint amb les instructores, tu que ets cap d'urgències pediàtriques, bàsic.
11: Creiem que és super important empoderar els nens des de ben petits a fer prevenció de la salut. Això és una cosa que s'hauria d'ensenyar a les escoles, i de fet ja hi ha projectes per part del Comitè Català, Consell Català de Resucitació, que tenen escoles pilot on s'ensenya des de ben petits, i hi ha estudis múltiples que demostren que els nens sàpiguen com fer una RCP i com col·locar els seus pares en posició lateral de seguretat salva vides.
0: He preguntat a un grup de nanos què els vostres pares us han dit. Ah, sí, jo el vaig fer el curset i tal. No.
11: No. Jo
0: ara deia, jo el vaig fer, però me n'he oblidat una mica. Ara m'ha anat molt bé repassar. Ho hauríem de fer, hauria de ser obligatori.
11: Les recomanacions que hi ha del Consell Europeu de Resucitació, que estan calentetes, són d'un guany d'aquest any, el que diuen és que val més dosis petites i molt freqüents que no fer un gran curs d'un dia cada 5 anys. O sigui, val més fer un petit recordatori anual, una píndola, unes horetes a l'escola, al centre cívic, al casal, que no fer un gran taller cada 5 anys.
0: Ara has utilitzat la paraula ressuscitació, que a mi m'impacta ja aquesta paraula. No sé si també l'utilitzeu amb ells, amb els nanos, però és una paraula gairebé cinematogràfica.
11: Sí, perquè és molt visual, i en realitat és una paraula molt tècnica que explica el que fisiopatològicament passa, no? Però a ells els hi parlem també sobretot de RCP, de les maniobres, és a poc a poc anar adaptant el discurs i els objectius d'aprenentatge a l'edat que tenen.
0: Hauria de ser obligatori totes les escoles que haguessin de passar per aquí, que totes les escoles de Catalunya fessin aquest curset?
11: La meva opinió és, sens dubte, que sí. Sí, o sigui, hauria d'estar instaurat com a programa, igual que els ensenya educació viària, perquè no se'ls ha d'ensenyar. Jo recordo que quan era petit va venir un policia a explicar-me com es creu el semàfor o el pas de zebra, pas de vianants, perquè no això, que és igual d'útil o més.
0: Però hi ha proposta en ferm? S'ha fet aquesta proposta
11: des de la conselleria? Des del Consell Català estan fent un pla pilot i estan analitzant les dades realment per no només fer l'acció a cegues, sinó poder demostrar que realment serveix i que realment és útil.
0: T'he de dir una altra de les dades que m'han encuriosit. Els he dit, home, ara tocant, encara que sigui un maniquí, fent massatge cardíac, no s'ha despertat alguna vocació mèdica? M'han dit que no, cap. Joan, no tenim bé això.
11: És un altre tema complex. Suposo que també, si la gent està una mica connectada amb el que està passant avui en dia a nivell social i les vagues de metges...
0: Home, però tenen 12 anys, poden estar connectats,
11: ja,
0: però...
11: Ja, no ho sé, bueno, faries creus a vegades amb edats tan petites de lo conscient que en són. I és veritat que la professió mèdica, bueno, és una professió que té un cert component vocacional, però que avui en dia, bueno, no és potser tan còmoda com algunes altres, no? O com altres referents que poden tenir aquests nens.
0: Clar. Joan González, president del comitè organitzador d'aquest congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau, moltes gràcies per haver-nos convidat, ens ho hem passat molt bé.
11: Gràcies a vosaltres i gràcies per venir.
0: I molt útil.
11: Gràcies.
0: Una abraçada. Gràcies.

0: cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polo Dalfo, què està passant, que avui per ser divendres passa i molt, i què recollim del dia?
2: Doncs recollim que el Ministeri de Sanitat ha activat els protocols per intentar localitzar un passatger sud-africà que anava en l'avió on va viatjar una de les pacients mortes per antivirus. El que interessa d'aquest viatger, que ja ha tornat al seu país, és que va estar una setmana a Barcelona. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
3: Sabemos que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, en el caso de que tienen síntomas, asegurar que las autoridades locales del lugar en el que esté en el ámbito de la salud pública realizan las pruebas que tienen que llevar a cabo y poder tener con ella la entrevista epidemiológica que nos señalara qué tipo de actividad, si había tenido síntomas, cuándo han empezado, con quién ha tenido contacto.
2: Per altra banda, el Ministeri també ha informat d'un nou cas sospitós d'aquest virus d'Alacant. Es tracta d'una dona que també va estar en aquest mateix avió a dues files per darrere de la persona portadora del virus. Ja està ingressada a l'hospital, on se li farà una PCR i, si surt negativa, se la traslladarà fins a Madrid, al Gómez Ulla, on guardarà quarantena. Ara mateix el balanç és de 5 casos positius i 3 morts per aquest brot. I la polèmica per la presència de dues Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres per la preparació de les vagues continua deixant cua. Els Mossos no han desmentit la informació que es va destapar ahir al vespre. Asseguren que tot el que fan és legal i que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació. El govern, per la seva banda, ha tancat files amb el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior li ha ratificat la confiança després que la policia catalana hagi admès la infiltració de dues agents d'informació a aquesta assemblea. Andrea Villòria.
4: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
5: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
4: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
2: Gràcies, Andrea. I avui tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP, i fins i tot els socis de govern exigeixen la dimissió del major Trapero. Laura Pons.
6: Sí, els socis, Esquerra i els Comuns, demanen el cap de Josep Lluís Trapero, i també la CUP. Són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
7: Demanem el cessament del director de la policia.
8: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
9: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata.
6: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
10: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
6: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació, diuen els partits, que no n'hi ha prou amb el comunicat dels Mossos ni amb les paraules del president. Parlen de que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
2: Gràcies, Laura. I dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera de les tres vagues totals a l'educació a Catalunya, una primera vaga on també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada. Ho ha confirmat aquesta tarda el sindicat USOC després d'una reunió amb el Departament d'Educació, que segons el sindicat ha acabat amb una proposta insuficient. Per la seva banda, els sindicats de mestres de l'escola han demanat al president de la Generalitat que mogui fitxa i que els convoqui a una reunió urgent abans del pròxim dimarts, que és quan està convocada aquesta primera aturada. Andreu Mumbrú, del sindicat USTEC.
11: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que surtin de l'enrocament en el que es troben i que ens emplacin a una trobada per poder acostar posició.
2: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit en el cas dels professors que l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid. Ho ha dit en l'entrevista d'aquest matí a la SER en el programa especial que Hoy por Hoy ha fet des de la Pedrera. Dimarts que ve serà la primera vaga total, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny, on preventivament també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada a l'espera de les properes reunions amb el departament. I més enllà d'aquestes vagues totals, cada territori farà un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha en aquest període, només 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisen que en vindran més. Aseguren que continuaran fent-ne fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, no ho han fet. Xavier Llonart, secretari general.
12: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
2: I és notícia d'aquesta tarda, l'activista i cineasta catalana Mijo Ali ha anunciat a les seves xarxes socials que ella també se suma a la vaga de fam i d'aigua que està fent el català d'origen palestí Saif Aboukeshek, retingut des de fa gairebé una setmana a la presó a Israel després que el vaixell on viatjava fos interceptat en aigües internacionals. El que queda de la flotilla, unes 30 embarcacions, han reprès avui el viatge, han sortit de Grècia en direcció a Turquia. I un últim apunt de servei. Continua tallada encara ara la línia R8 de Rodalies pel descarrilament d'aquest migdia a l'estació de Rubí. Ara mateix els trens comencen i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquesta estació i Martorell. I recordem que avui és l'últim dia on és gratis viatjar amb Rodalies. A partir de demà, el servei torna a ser de pagament.
1: Gràcies, del balcó, com estàs?
13: Hola, Ana Puigvoltas.
1: Mira, que ahir ens explicaves al seure aquí la baralla entre Valverde i Tchouaméni i els han multat.
13: Sí.
1: Però 500.000 cada un.
13: Estan parlant de sanció històrica. I ho és, perquè és mig milió d'euros de multa,
1: sí. Mig milió d'euros?
13: Sí.
1: Que per ells és pessigolles,
13: que hi hagin,
1: eh?
13: Que hi ha gent que no els guanya cada mes.
1: Això, no.
13: Segur que hi ha oients que per ells sí que són molts diners.
1: Però és, impacta.
13: No és el cas de Laura de Pol d'Alfó, però hi ha gent que no els guanya. Però
1: és històrica, deies, no? Sí.
13: Diuen, ara parlàvem amb el Meana, que ens farà una crònica des d'allà, que ara tinguem mil fronts i això, però que a mi em sorprèn que no hi hagi una ascensió esportiva.
1: Clar.
13: És a dir, com poden posar-se la samarreta? Valverde no, perquè estarà entre 10 i 14 dies de baixa.
1: És a dir, pasta, però seguiran jugant...
13: Mig quilo, ells han assegut allà, tots dos, l'instructor d'aquest expedient, que imagino que en un club com el Madrid, doncs, deu ser, si no el propi Florentino, doncs José Ángel Sánchez, i els han assegut allà, els han renyat, allò com el parvulari, ara us doneu la mà i us feu una abraçada i us dieu que no us ho fareu més i tal.
1: I vinga, a jugar.
13: I els dos han acceptat el mig milió d'euros de multa i no ho tornareu a fer i ja està. Ostres, a mi em sorprèn molt que a un no li costi la capitania, és que és un dels capitans, Valverde, sí, que és el que comença, o segons ens ha explicat el Meana i companyia.
1: I tot allò dels valors de l'equip.
13: El que ho comença tot és Fede Valverde, pel que ens va explicar el Javier Raez, que s'havien picat a l'entrenament el dia abans i que quan Tchouaméni va donar-li la mà, escolta, allò d'ahir, deixem-ho estar, l'altre no li accepta la mà, i es passa tot l'entrenament fotent-li puntades i per això acaben barallant-se. És un dels capitans, aquest tio, aquest jugador. I seguirà amb el braçal quan torni, que ara estarà 10-14 dies de baixa, va dir Madrid ahir. I Tchouaméni doncs estarà diumenge jugant al Camp Nou i aquí no ha passat res. I sí, a mi em sorprèn que la sanció sigui només econòmica.
1: Sí, tens la raó.
13: Perquè, no sé, em sembla, vaja, jo no he vist mai ningú a cops de puny a la redacció, però si passés, jo m'imagino Joan Alegre repartint finiquitos, eh? No, de debò. És a dir, imagina't que el Claudio i jo ens enganxem a dalt i acabem a cops de puny i un dels dos acaba amb el cap contra la taula.
1: No, clar,
13: és que a una empresa com aquesta encara més, a qualsevol, et diria.
1: Sí. No, però més però, el que ostres, diem sempre, que... els valors de l'esport, no? Es fan fulminat.
13: Sí, clar, no.
1: Doble baralla.
13: L'esport i de la vida.
1: Avui ens ho acabes d'explicar a la graderia.
13: Sí.
1: Suposo que també estarem pendents, perquè si el Barça només empatant, tenim Rua dilluns.
13: Clar, el que explicava ell Sol de Vila, del Camp Nou al Camp Nou, passant per aquí el centre, fins a les Corts, tal, passant per aquí, baixant Passeig de Gràcia i tot plegat.
1: Doncs de ple al balcó, no?
13: I, clar, sí, a les 5 de la tarda arrencaria, com ens passa pràcticament les últimes lligues, no? Sí. Que ens han enganxat aquí.
1: Estem acostumats, també, que ho fan.
13: Ja som ruistes. I diumenge festa al Camp Nou. Sí, hi ha el títol de lliga que el Barça ha de guanyar o amb empatar, també en té prou. I
1: qui signa?
13: I farem qui signa una mica.
1: T'hi cabrà tot. Sempre t'ho pregunto. T'hi cabrà.
13: Mira, l'Anna Paleta ha fet una cosa molt divertida, perquè el comunicat d'ahir de Fede Valverde parla de que el primer paràgraf fa referència al que va passar com un incidente. Mm. El segon com un desencuentro.
1: Ah.
13: El tercer, no sé si fa servir la paraula enganxón o alguna cosa així, i el sisè paràgraf ja diu una pelea sin sentido.
1: Pelea sin sentido.
13: I ha trucat una forense lingüística perquè li expliqui...
1: aquesta escalada de violència.
13: Aquesta gradació en el discurs, que és una escalada brutal. És a dir, ja tindrem diverses sorpreses.
1: No sé si tindràs temps de l'anunci aquest que sortia ara d'Adidas, allà a Fiar, del Mundial, que ha reunit Messi, Lamine, Bad Bunny i Chamelet, correcte?
13: Sí, Timothée Chalamet, sí.
1: Uau.
13: Els he vist avui en un cotxe, m'han aparegut al feed de les xarxes socials i és... Però ja és habitual, que hi hagi molts escenaris d'aquests.
1: Ja, però Déu-n'hi-do,
13: Sí, sí,
1: la reunió.
13: Els quatre noms són... Però, per exemple, aquí el Joan Miró, que és a Sants, sí, tocant el paral·lel... Allà sí, Guerrero Rocafort, també hi ha hagut rodatges amb Ter Stegen, hi ha figures d'aquestes. És a dir, tenim equipaments urbans enclavats així en barris que es fan servir molt per publicitat.
1: Doncs Tege, t'esperem a quarts de nou, que tens feina.
13: Molt bé.
1: Fins ara. Doncs,
13: fins ara.
1: Abraçada. Carbo, com estàs?
14: Què tal? Bona tarda.
1: On plou i on plourà demà, que són els dos dies.
14: Va, ho enfocarem d'una manera menys negativa.
1: Vinga, dóna'ns una alegria.
14: Demà toca fer dissabte, no? És una tradició ben catalana. Passar l'escombra, netejar bé... I diumenge gaudir del temps a l'aire lliure.
1: Clar,
14: va. Et va bé això o no?
1: Home...
15: No li va bé.
1: No li va bé, però no passa res. Demà serà pluja tot el dia.
14: No. Bé, on...
1: Seran els xàfecs d'aquests dies.
14: Per on tu et mous... A veure, la idea és que, per exemple, aquesta matinada hi haurà xàfecs a tota la costa i per litoral.
1: Uh-huh.
14: Xàfecs d'aquells que, una mica com passava ahir, abans d'ahir a la nit, al Maresme plovia molt, però a poques poblacions. Doncs bé, aquesta nit, alguns barris de la ciutat de Barcelona, sobretot els més marítims, diluviarà, però pararà de cop i volta. Després tornarà a arrencar. I així anirà fent des de la Costa Daurada fins a la Costa Brava, sobretot al sud de la Costa Brava.
1: Uh-huh.
14: Aquells xàfecs aguantaran fins demà al matí, però a la resta de Catalunya, demà al matí... El sol estarà present, cada cop amb més núvols, però es podrà gaudir de temps assolellat. I arran de costa, els xàfecs aniran desapareguent, de manera que al migdia, en el conjunt de Catalunya, és quan millor temps farà. Però a partir de migdia començarà a bufar el vent cada cop més fort, l'ambient s'anirà tornant cada cop més fresc, més ennuvolat, i entre, més o menys, a partir de les 2-3 de la tarda és quan començarà a ploure primer a les comarques de Tarragona, i després, al llarg de la tarda, aquesta pluja s'anirà desplaçant a la resta de Catalunya, de manera que, abans que s'acabi demà dissabte, ja haurà plogut a tot Catalunya, i a estones ho farà amb intensitat, ja no seran aquells xàfecs que anunciem per aquesta nit, sinó pluja durant hores, estones amb intensitat, de manera que això, que si voleu fer alguna activitat demà, jo al matí, i si no el que hem dit, fer neteja a casa, que és el millor dia per fer-ho. I diumenge, 25 graus de màxim a molts punts de Catalunya.
1: Fantàstic, doncs aprofitarem.
14: Sí. Amb sol i núvols, i compta també diumenge, però això, sobretot amb molta bonança durant la tarda.
1: Perfecte. Carbó, descansa i bon cap de setmana.
14: Fins dilluns, que vagi bé.
1: Fins dilluns, Antoni Suárez, al control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest divendres 8 de maig. Joan, què ha de sonar?
16: Renaldo i Clara.

quin bon rotllo, la veritat, amb aquesta música, aquesta cançó i aquesta banda, Renaldo i Clara. Amb tu podria estar és el single del nou àlbum de Renaldo i Clara. Es va publicar, no avui, fa un parell de dies, però era una novetat que tenia guardada perquè l'havíem d'escoltar bé, tranquils. Jo en soc molt fan de Renaldo i Clara, i crec que tu, Anna, també així per una mica per... perquè m'has anat seguint amb això, t'ho he anat explicant. Una banda liderada per la cantant, per la compositora i guitarrista Clara Vinyals, i el seu primer treball és de ja fa 12 anys. Es deia Fruits del teu bosc.

I la cosa curiosa és que aquesta cançó, Girasol, fins i tot en Joan Miquel Oliver va dir que era una de les millors cançons que s'han escrit en català, Girasol, del primer àlbum de Renaldo i Clara, Fruits del teu bosc. Però l'èxit de Renaldo i Clara, i on jo personalment em vaig obsessionar amb ells perquè tenia aquell àlbum en bucle, va ser l'estiu del 2020 amb un àlbum que es diu L'amor fa calor.

Us recomano molt aquest àlbum, L'amor fa calor, perquè és preciós, és molt bonic, i després també un altre, que és La boca aigua, del 2023, que també té moltes cançons d'aquelles de que t'acompanyen, et posen content, i més ara que ve l'estiu. També les d'aquest últim àlbum, que ara escoltarem, que és aquest L'encant, es diu, el que han publicat ara, i també segueix una mica l'estela d'aquest so una mica agradable, perfecte, ara que ve l'estiu, ara que venen, doncs, per exemple, avui al cap de setmana, potser amb el cotxe és meravellós. Escoltàvem, per exemple, Amb tu podria estar, que és una de les cançons d'aquest nou àlbum, L'encant, però en podem escoltar unes altres. Aquesta, que es diu Gener. Quina...

aquests arranjaments que barregen molts gèneres diferents i que és molt agradable d'escoltar. I un altre que no té massa a veure amb aquesta, que és més tranquil·leta, però també molt bonica, d'aquest nou àlbum, que es diu Repartir.

Doncs l'Encant és el nou àlbum de Renaldo i Clara, meravellós, era la recomanació que volia fer per avui. Si us agrada Renaldo i Clara, recomano també els seus concerts. Demà, a la Festa Major de Lleida, hi actuen, perquè ells són de Lleida, actuen a casa, i els podeu anar a veure en aquestes festes majors als Camps Elisis. També més endavant, dimecres 5 de juny, són un dels concerts de la jornada inaugural i gratuïta del Primavera Sound, per tant us el recomano. El 2 de juliol després són a Granollers i el 28 de novembre també faran presentació a la Sala Apolo. Per tant, hi ha moltes oportunitats per veure Renaldo i Clara, meravellosos, així que el recomano. L'Encant, nou àlbum de Renaldo i Clara per aquest divendres.

doncs una bona opció escoltar-los demà, ja que plou i diu el Carbó que s'ha de fer neteja de la casa. És un bon àlbum per escoltar. Nosaltres, res, ens aturem un minut, 40 segons exactament, i ja està aquí en Jordi Mir i en Salvador Massip.

0: Que bons són. M'estic imaginant en Salvador Massip fent així amb la guitarra des de Leicester. Salvador, sí o no?
1: Molt bé, sí, ja estic, m'estic saltant.
0: És duet de luxe dedicat al duet de luxe dels divendres de Ciència i Connexió. Aquest tema es diu Home to Us, és d'en Paul McCartney i en Ringo Starr. De fet, és un avançament del proper àlbum. Claudio Matas, pronuncia tu això, The Boys of Dungeon?
2: Dungeon Lane.
0: Ah, sí, que és el carrer on jugaven ells, oi?
2: Sí, que és el carrer que hi ha just després de la pista de l'aeroport actual de Liverpool, l'aeroport John Lennon. Sí. És aquell carrer que quedava molt a prop del barri. Era un lloc molt solitari, molt a prop del barri on vivien,
0: on
2: s'havien criat.
0: És que ens en vas parlar tu un dia d'aquesta cançó, Jordi Mir, com estàs? T'agrada també?
3: M'agrada, m'agrada.
0: Fantàstic. Com esteu? Esteu bé?
3: Estem bé.
0: Setmana intensa, eh? Jo us confesso, tots teníem ganes, m'agradaria pensar que els oients també, de posar ciència i seny, que això és el que per mi representeu vosaltres a la crisi sanitària de l'antivirus, perquè ara ja també és crisi política, és crisi ètica, és crisi judicial, de fet s'hi barreja tot. I de fons uns ciutadans que estem analosos d'informació, d'informació bona i mesurada. Jo no sé, Massip i Mir, si esteu refrescant la informació tota l'estona, perquè cada hora tenim alguna cosa nova.
1: Realment, sí, sí, sí. Sembla una mica la sensació de la Covid, oi? Torna aquesta sensació de paranoia barrejada amb desinformació, amb informació confosa, amb, un cop més, i això ja se n'encarregarà el Jordi de subratllar-ho, els polítics ficant a cullerada i aprofitant la situació per fer caixa cap a la seva banda. És una mica trist, la veritat.
0: Al Regne Unit, l'antivirus monopolitza també els debats televisius, les ràdios, les pantalles,
1: no.
0: Tot? No?
1: No, perquè el virus queda lluny, perquè el vaixell està bastant lluny d'aquí, i a més aquí hem tingut aquesta setmana prou embolic amb les eleccions que hi ha hagut a diversos llocs en el qual hi ha hagut doncs, bastant rombori per la pujada doncs, de l'ultradreta.
0: Sí,
3: també per estar preocupat.
0: Clar, també per estar preocupat.
1: Sí, potser més i tot.
0: Aquí obriríem unes altres connexions. Ahir en Marc Rovira...
3: Tenim una acumulació de temes.
0: Totalment, avui no seria per començar. Deia ahir en Marc Rovira aquí a l'Oasi Polític que havia estat tafanejant The New York Times i que la notícia de l'antivirus estava entre la 8 i la 10, no? Va dir...
3: Sí, clar, això també té molt a veure amb com de prop està l'assumpte, no? I de cop i volta, si resulta que una de les persones afectades és del país, això canviarà. És a dir, ara ens ha sortit aquesta persona que estaria viatjant i que hauria estat uns dies a Barcelona. Si en lloc d'haver estat uns dies a Barcelona hagués estat uns dies a Leicester o a Londres o a Nova York, llavors de cop i volta entraria en aquest rànquing número 1, per exemple.
0: No? Jo vull preguntar-li en Massi. Sí, pregunta obligadíssima. Estàs preocupat?
1: No estic preocupat. Us explico ràpidament les quatre raons per les quals això no és un problema gran de salut pública. És un problema, evidentment, és un brot d'un virus molt agressiu, s'ha de controlar, però això no té cap possibilitat de convertir-se en una pandèmia o pràcticament nul. En biologia i en medicina no es pot dir mai 100%, però el que, com vam dir durant la pandèmia, un virus que es transmet malament i és molt agressiu té poques possibilitats de crear problemes a nivell mundial. Aquest virus, a més, és un virus que ja el coneixem, no és un virus que de cop i volta ha aparegut, és un virus que està circulant i fa dècades que s'està estudiant les seves variants, no ha fet cap mutació especial, per tant, sabem exactament com es comporta, què fa, com reacciona i fins ara no ha donat problemes i no es donarà més dels que està donant ara. És a dir, aquest brot és molt mediàtic i n'estem parlant molt, però hi ha hagut brots com aquests els últims anys i com a màxim doncs, afecten a unes dotzenes de persones fins que es controla. 10, 20, l'últim em sembla que va ser 30, 4, 35 persones. Això serà una mica això. El que passa que, clar, s'ha vist en una situació una mica inusual, que és un vaixell. Un vaixell és un caldo de cultiu per infeccions, evidentment. Està tothom molt a sobre, molt tancat durant uns dies i això es propicia doncs, tota mena de problemes de salut, i això ha sigut una mala sort en aquest sentit, però no és un brot que sigui inaudit, no és que no l'hagin vist mai abans, no és que no sapiguen contractar-lo, evidentment no hi ha un tractament clar per aquest virus, o sigui, no s'ha de tractar doncs, controlant i intentant veure, donar suport als problemes que pugui tenir el pacient. La mortalitat és molt elevada, pot pujar al 40-50%, però no s'escamparà més enllà dels contactes propers de les persones infectades.
0: Mira que has dit brot mediàtic, és un brot molt mediàtic.
1: Sí.
0: És així. Aquest és l'adjectiu, però no es convertirà en pandèmia, que aquest seria el pitjor escenari.
1: Sí. Sí, sí, no, jo crec que això podem descartar-ho bastant, perquè ja, el que us deia, aquest virus ja el coneixem, ja ha estat amb nosaltres fins ara, no ha sigut pandèmic, no té les característiques d'un virus pandèmic. Recordem que la Covid era just al contrari, un virus amb mortalitat relativament baixa, un cop ja es va estabilitzar, però amb una R0, que és la quantitat de gent que infectes, si estàs tu infectat, altíssima, que bàsicament es va infectar tota la humanitat, possiblement gairebé tots els éssers humans es van infectar aquell virus. Aquest, en canvi, no passarà d'aquest cercle ara. Això sí, és una crisi de salut pública, és cert, perquè s'ha de controlar, i no és tan senzill quan tens gent que ha sortit al vaixell i gent que no saps en qui ha estat. La gent que té aquests contactes propers amb persones infectades, aquests estan en perill i aquests s'han de vigilar.
0: Mira, sense el record tan recent del coronavirus, que ara l'està esmentant en Massí, perquè és inevitable, perquè el tenim al cap, tot seria diferent el que ha passat aquests dies sobre el que versarà ara en les teves connexions? Perquè, evidentment, avui la connexió la tenies claríssima, que és Covid i antivirus.
3: Clar, jo crec que nosaltres no estaríem reaccionant de la mateixa manera si fa pocs anys no haguéssim viscut la pandèmia que vam viure, no? I això, parlant, ho podríem parlar també amb el Salvador, que l'ésser humà, segurament, una de les maneres que té d'aprendre i de relacionar-se amb el que li passa és per comparació. D'una manera, diguem així, explícita o implícita, nosaltres, el nostre cervell, per exemple, compara allò de nou que estem vivint amb coses que ja hem viscut i estableix paral·lismes que són mecanismes que li poden ser útils per veure, per preveure com ha de reaccionar. Si aquest vaixell, en lloc d'estar arribant a les Canàries, estigués en el sud-est asiàtic, nosaltres no n'estaríem parlant tampoc.
0: No, potser seria una noticieta d'en Massip, d'aquelles que et dic en un minut, Massip.
3: Exacte. I si cap de les persones que ha estat en aquell vaixell hagués passat uns dies a Barcelona, tampoc n'estaríem parlant. Per tant, aquí hem de ser molt conscients que aquesta proximitat compta. Després, jo el que us volia proposar eren com 5 elements, intentaré plantejar-vos molt ràpid, de com connecta aquest antivirus amb el que vam viure en relació a la Covid i al coronavirus. Primer, aquesta idea que prenem per comparació. El coronavirus ens afecta el que viurem ara. I hauríem de ser conscients de què ens afecta i una mica controlar aquests efectes, no? I tot el que ha plantejat el Salvador ho comparteixo plenament, res a afegir. Dius, tot allò que vam aprendre en el seu moment, tot allò que vam viure en el seu moment, aquelles pors que vam tenir, no tenim per què reproduir-les, perquè, com molt bé ha dit, i aquest seria el segon punt a plantejar, d'aquest virus en sabem moltes coses. En sabem infinitament més coses de les que sabíem quan va aparèixer el coronavirus, no? Així com al principi del coronavirus no en sabíem gairebé res, ara d'això en sabem molt, perquè malauradament hi ha països que el pateixen cada any. I per tant, d'aquí hi ha molta informació. Un dels aprenentatges que hauríem d'haver fet durant la pandèmia de la Covid, del coronavirus, és la importància de saber què no sabem. I la importància de saber què sabem. Perquè si som conscients del que no sabem, ens estalviarem fer-nos uns imaginaris, unes composicions de lloc que no ens duen enlloc, no? Llavors, en aquest sentit, aprofitem el que sabem, siguem-ne conscients i intentem evitar el que, per altra banda, seria el tercer punt que us volia plantejar, ja estem veient des del principi, no? Que és aquesta confrontació en el que diferents sectors, partits polítics, malauradament en molts casos, intenten treure el seu benefici. I s'aprofiten, en aquest cas, com a qualsevol altre, ho podríem comparar, una de les connexions en les que pensava era amb el malaurat crim d'Esplugues, on també hem vist durant aquests dies com hi ha hagut determinats sectors, fins i tot persones, diguem-ho així, que tu tens per assenyades, que han jugat a la desinformació i a generar pors, no? Llavors, aquesta voluntat de generar pors, de fer-nos pensar que aquest és un escenari descontrolat, en què hi ha algú que ho està fent molt malament, només per l'interès polític que es puguin tenir, té un gran efecte negatiu sobre la societat. Jo crec que hi ha una qüestió clau que tothom ha de tenir present, que és que ni els terrors sense fonament que ens intenten promoure són reals, i moltes vegades tampoc també les falses confiances tampoc són reals, no? Una de les coses que vam aprendre durant la pandèmia és que quan ens deia, bueno, no passarà res, això és com és més que un refredat i menys que una grip, això ens ho estaven dient sense saber encara. Però ara, quan ens diuen en què consisteix l'antivirus, ens ho diuen amb un gran coneixement, no? I per tant,
0: és la gran diferència, clar.
3: És una de les grans diferències que hauríem de tenir presents.
0: T'ha quedat el 4 i el 5,
3: em queda el 4 i el 5. Una molt... I la quarta, molt ràpid...
0: Pensa
3: és una...
0: que no estic a lloro el Mir, però...
3: La quarta és una, per mi, molt important i de la que n'estem parlant molt poc i m'agradaria que en parléssim més. Un dels aprenentatges, també, del coronavirus va ser que el contacte humà amb espècies animals... Encara no sabem exactament d'on va venir el coronavirus, però se'ns va parlar, per exemple, la gent que es dedica a l'ecopidemiologia, de dir, bueno, nosaltres hem anat ocupant tants espais que ens hem posat en contacte amb malalties amb les que abans no estàvem en contacte simplement perquè no hi érem allà com a espècie humana. Aquelles malalties hi eren, els animals les tenien, però nosaltres no hi estàvem en contacte. Mm. Amb l'antivirus passa una cosa semblant. Aquesta és una malaltia que té a veure amb uns rossegadors i si nosaltres no fem segons quines coses, aquesta malaltia no arribarà fins a nosaltres. No? Aquest viatge que ens porta a terres llunyanes, a fer exploracions, que pot ser apassionant...
0: És un vaixell. On hi anaven biòlegs, científics, a explorar.
3: Però turistes també?
0: Sí.
3: No és una espècie, no és necessàriament una expedició de la que traurem... És turistes que van pagar molts diners, perquè el bitllet d'aquest vaixell val molts diners. Mm. Hauríem de ser conscients del que suposa entrar en territoris que tenen una realitat de la que nosaltres, diguem-ho així, no estem preparats i que ens porten a un escenari pel que tampoc estem preparats.
0: Clar, alguns d'aquests turistes van estar, per exemple, a 7 quilòmetres del centre d'Ushuaia, que hi ha un abocador que rep els residus de la ciutat, i allà la gent de la ciutat no hi va, però ells hi van anar perquè és un punt de peregrinació per observar aus de tot el món. Per exemple, i és el que deies, aquí no s'hi hauria d'anar, però s'hi va, que no vol dir que tingui relació, però és un dels camps que s'està estudiant, no? Massiv, no sé si aquest punt 4, que és delicat, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè no, està dient que estem ocupant llocs de la natura on potser no hauríem de ser-hi.
1: Sí,
0: o no que corre risc. Sí, sí,
1: és això, és, estem augmentant el risc i això ho hem vist amb la Covid, ho estem veient amb altres malalties, ho veurem cada cop més, amb aquestes malalties que eren rares, entre cometes, podem esperar que aquests brots es vegin més. L'antivirus, que ningú el coneixia, fins només els quatre que quan treballem en virus sabíem de què anava, ara ja tothom el coneix i el veurem ja fent brots, perquè precisament per això, no només pel turisme, sinó perquè la nostra manera de viure ha desplaçat alguns dels animals, en aquest cas les rates, doncs estem envaint zones on puguin estar rates salvatges, les rates s'incorporen a les ciutats, porten les malalties, etc, etc. És una cadena, crec jo, d'esdeveniments que acaba doncs anant al contra nostre, no? I les zoonosis, aquestes malalties que venen d'animals, els veurem cada cop més. I tornant al que deia abans, que crec que és molt important el tema de la comunicació, crec que això és essencial, i no m'ha après res, sembla, de la pandèmia, i el Jordi crec que ho explicava molt clarament, això de dir, donar afirmacions molt sòlides quan no sabem encara què està passant. I l'exemple potser que heu vist aquests dies és el vídeo del capità al vaixell dient, amb un vídeo que ha filmat un dels passatgers, dient a tots els passatgers que això no patiu, que no és una malaltia infecciosa, tot va bé, s'ha mort de causes naturals, quan no ho sabien, o sigui, entenc que una persona que té autoritat, sigui un polític, sigui un capità de vaixell, ha de tranquil·litzar la gent, però no dient mentides o no dient coses que no saps, aquest és el que això hauríem d'haver après, perquè l'efecte rebot és molt bèstia després, perquè quan es descobreix, pel que sigui, que el que havies dit no era encertat, llavors tothom perd la confiança en tu. Jo crec que s'ha de valorar moltíssim les dades, i en aquell moment el capità hauria d'haver dit, se'ns mor una persona, fins que no sapiguem exactament què passa, alerta, no podem descartar cap opció, sembla que no és infecciosa, però no ho hem de descartar, val? Pots dir això, però sobretot les expectatives han d'estar clares, i això els polítics i tothom segueix un cop més jugant a aquest joc de desinformar o de mal informar, i no pot ser.
0: I l'altre punt...
3: Hi ha un últim punt que per mi em sembla molt important i crec que tampoc n'estem parlant gaire, perquè quan es va començar a plantejar que el vaixell venia cap a les Illes Canàries, la gran preocupació ha sigut que això no arribés a la població de les Illes Canàries, comprensible, que no arribés a la població del conjunt d'Espanya, comprensible, però una de les coses que també hauríem d'haver pres durant la pandèmia...
0: Comprensible,
3: és...
0: però delicat també, perquè
3: sí, però,
0: algun
3: però,
0: lloc han d'anar a parar.
3: Però clar, però, no, ho dic comprensible perquè tu entens que tothom pugui tenir pors, i que... però la qüestió és que nosaltres, precisament en relació amb el que plantava el Salvador, de les coses que sabem és que aquesta és una, és un virus molt agressiu, però que si s'ofereix un tractament pot reduir el percentatge de la mortalitat que té. Per tant, un dels primers objectius que hauríem de tenir és poder assegurar-nos que les persones que estan en el vaixell no tenen la malaltia i en cas de que la tinguin poder oferir-los aquest tractament, perquè és un tractament que hi ha mecanismes per poder facilitar. Per tant, comprensibles les pors i els temors que vulguin tenir, però a la vegada potser una de les coses que hauríem d'haver après també de la pandèmia és que som éssers dependents, vulnerables, i que aquest egoisme de protegir-nos nosaltres té greus conseqüències sobre altres persones, que potser un dels objectius que sempre hauríem de tenir i posar per davant és que aquí l'objectiu principal és tenir cura dels altres, i en aquest cas tenir cura de les persones que poden estar passant-ho malament, que poden haver malaltit, o que hem de saber si estan en disposició de desenvolupar aquesta malaltia.
0: Això feia pensar en si quantes vegades, quan parlem de virus, precisament, o bactèries, d'aquests enemics tan petits, invisibles, aquesta vulnerabilitat, no? I aquesta dependència,
1: sí, sí,
0: no? De la ciència que tenim.
1: I és totalment cert el que diu el Jordi, que dependència de la ciència, primer, deixar que la ciència sigui la que lidera una mica les accions. Els científics saben, hi ha experts en aquests virus, no? Ja saben el que han de fer. Deixa'ls fer la feina, deixa'ls que ells anunciïn el que s'hagi de fer. I segona, solidaritat, que això un cop més havíem de sortir millor de la pandèmia, no? De la pandèmia ens sortíem tots més forts i més units i tot això. A la primera de torn es deixa, doncs, que en aquest cas la ignorància acabi dictant un comportament que pot ser mortal per les persones que, com deia el Jordi, que tenen aquesta malaltia, perquè si es tractes en un hospital pots salvar aquestes vides. No sé si heu vist uns cartells que corrien per internet sobre una manifestació que organitzaven avui a aquestes hores, més o menys, a Canàries, però els cartells eren fent una mica de por, perquè amb aquestes coses que deien aquí no se atraca nada, defiende tu tierra, protege tu gente, dius, de què estem parlant? O sigui, una mica de seny i una mica això, de solidaritat i d'empatia amb unes persones que tenen un problema que tu pots ajudar a solucionar.
0: Què deies, Mir?
3: No, i com que sempre intentem també posar-nos en l'altre costat, quantes de nosaltres, si estiguéssim en l'altre costat, el que estaríem esperant és que algú ens acollís en un hospital i ens pogués donar el tractament que necessitem.
0: Sí, sí. Se'ns veu, amb aquestes crisis, es veu la careta de tothom, sí, al final, que és el que estem fent. No marxis, Massí, perquè si de casa arribem a la desconnexió i fem una de les teves notícies de ciència, et sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs res, minut i mig, dos minuts, més o menys, el Claudi em diu una mica més.
2: Dos minuts.
0: I de seguida tornem, no marxeu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: El Festival Pau Casals torna al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, una edició especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell i celebrem el violoncel. Programació i punts de venda a auditoripaucasals.cat.
2: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
3: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
2: Gestió, seguretat, experiència.
3: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.
4: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels Carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
5: Fas esport sovint? Has observat símptomes de bruixisme en apretar les dents? O potser no n'eres conscient? A Centre Dental Vilanova en som especialistes i t'assessorem en el tractament preventiu. Centre Dental Vilanova, a la Rambla principal de Vilanova i la Geltrú i a centredentalvilanova.com.
6: Electrodomèstics Fonoll, aquest mes de maig, les més grans ofertes en rentadores i neveres. Electrodomèstics Fonoll, trobaràs els millors preus en rentavaixelles, assecadores, forns, plaques de cuina, campanes, televisors i petit electrodomèstic, microones per només 45 euros. No oblidis, Electrodomèstics Fonoll, aquest mes de maig, rentadores, neveres, combis i congeladors a preus molt baixos. Fonoll, a Vilanova i la Geltrú, Rambla Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Electrodomèstics Fonoll, som els més barats.
7: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 21% de descompte. Només aquesta setmana a Sant Pere de Ribes, Rambla del Garraf 44. Mobles La Fàbrica.

0: de la ràdio i li encanta de Depeche Mode. Massip, que ens havíem oblidat, és que he sentit avui també en Carles Francino, que em feia referència a en David Attenborough, 100 anys, aquest 100 divulgador anys. Naturalista britànic, ara que fèiem aquest punt 4 sobre l'exploració de la natura i aquest home és que ho ha explorat tot. Avui ho esteu celebrant allà.
1: Sí, sí, estàs sortint per tot arreu. És com, imagineu-vos com si el Félix Rodríguez de la Fuente, que era de la generació X, ja sabeu qui era, home, com si hagués viscut 100 anys. Més o menys era de la mateixa època, de la mateixa edat. Havien nascut més o menys a moments similar. I el que ha fet el David Attenborough per agafar la gent consciència de la natura, del planeta, de l'ecologisme, amb els seus programes de divulgació, és espectacular i realment és un heroi nacional.
0: I mira, com que en Miro sap tot, ara m'estava comentant una anècdota d'en David Attenborough.
2: He vist que a Movistar hi ha un documental que explica, diguem, aquesta gran sèrie que va fer l'any 76, que va donar voltes pel món explicant l'evolució de la vida fins a la humanitat, i que explicava que aquest home va estar a punt de dirigir la BBC i va renunciar a dirigir la BBC per poder fer la seva carrera com a naturalista i com a un gran divulgador que ens hauríem pogut perdre, tot un personatge.
1: Sí, una decisió molt intel·ligent. I a més, perquè sapigueu, el David Attenborough, germà de l'Attenborough que feia pel·lícules...
0: Sí, que era un altre, Richard, sí, és veritat.
1: Doncs era fill del degà de la facultat del rector de la Universitat de Leicester i va créixer a Leicester, durant uns anys.
0: Doncs aquí, felicitats de part del balcó, aquest home que fa 100 anys i el que li devem, que té una veu preciosa, sí, que els seus documentals sí, sí, sí, són un autèntic imant.
1: Mireu-los, sí, sí.
0: Sí, i que van molt bé també, quan estàs una mica tristot a la vida, enganxar-te a un dels seus documentals et fa reneixer. Virus, és que teníem una notícia pendent. Els deixem, els virus, i anem a parlar del cor, Claudio.
3: Sí, perquè fins ara no hi havia una explicació científica que permetés entendre per què els càncers de cor són pràcticament inexistents. I no sé,
0: què
3: Salvador, què s'ha descobert i com s'ha fet aquest descobriment de per què els cors no agafen càncer.
1: Doncs el descobriment és molt interessant, però la manera com s'ha fet encara és més interessant. És un d'aquests experiments complicats. Efectivament, el cor, per algun motiu, no té càncer, i això no queda molt clar per què. A veure, el cor s'ha fet de múscul, i és cert que el múscul no és un teixit que tingui molts càncers, però hi ha càncers de múscul. En canvi, de cor se'n veuen molt pocs, en trobes menys d'un 1% quan fan autòpsies, per exemple, que passin desapercebuts, com molt, uns números molt baixos, i no és un lloc on vagin les metàstasis tampoc. Sembla que no li agrada a les cèl·lules canceroses anar al cor. Per què? L'explicació, primer l'explicació i després com ho han fet. Sembla que el batec del cor, és la força mecànica del cor quan bombeja, fa que les cèl·lules canceroses no estiguin còmodes, no els agradi i no s'estableixin. Això és l'explicació.
0: Que no estiguin còmodes.
1: Sí, és alguna cosa que les vibracions aquestes del pum-pum-pum constant diuen, ostres, no, me'n vaig a un altre òrgan que estaré més tranquil·la que no aquí, que m'estan tota l'estona...
3: Clar, que no s'atura mai.
0: A mi ja se me'n va a la ment a pensar què es podria inventar per foragitar amb aquest bum-bum càncers d'altres òrgans.
1: Tots els òrgans bategant, el fetge, els pulmons, tots pum-pum tot el dia.
0: Clar, no és possible, no.
1: Seria complicat, però bueno, no, en tot cas, sí que ens diu, que això sí que és interessant, que aquesta, diguéssim, pressió física que representa un batec, aquesta pressió que rep les cèl·lules és negativa per elles. Per tant, aquí podrien sortir tractaments de potencials tractaments contra el càncer.
0: O sigui que tindria possibilitats, no?, de més estudi. Perquè, Claudio...
3: Jo he llegit l'informe... aquest paper del estudi i Salvador, vaig quedar molt inquiet perquè l'experiment que han fet per descobrir això és una mica com aquelles pel·lis dels anys 80 de l'home de dos cabezes, sí, tal, no sé què, aquest tipus d'experiments inquietants de científic boig.
1: Sí, això és la segona part del que dèiem. La part de l'experiment en com s'ha fet és una mica curiós. Perquè, clar, el que has de veure tu és si el batec és la part important. Com ho fas, això? Com dissenyes un experiment? Doncs agafes un cor que batega i un cor que no batega i compares, els injectes cèl·lules canceroses i compares si s'estableixen o no s'estableixen. Clar, això és molt fàcil dir-ho, però fer-ho... Clar, per fer-ho el que hem fet és agafar un ratolí, deixar-li el seu cor normal allà bategant com sempre i... ingerir-li, implantar-li, trasplantar-li un cor d'un altre ratolí, però que no batega, que està connectat a la circulació, està funcionant, les cèl·lules estan vives, però no està bategant perquè no és un cor que...
0: Sí,
1: no és el cor propi.
3: Jo, Salvador, vaig entendre que li connectaven al

0: 8:28 i ja sabeu que acabem els divendres amb el Zotero. Malcolm, Miqui, com esteu?
1: Superbé.
0: Superbé. Així. O sigui, avui veniu amb un tema, és que m'estava fixant amb la vostra roba i aneu, o sigui, ve molt estiuenc en Malcolm i Miqui, tu vens abrigat.
2: És aquest moment de l'any.
3: És aquest moment.
0: Ho havíem de fer avui.
3: Sí, jo avui he agafat una moto per venir i he passat fred. Però quan m'he llevat pel matí tenia una mica de calor. Vull dir, és una mica complicat tot.
2: Han abolit la primavera, és alguna instància que desconeixem, ha quedat abolida, i llavors aquell moment de l'any, que abans eren dos dies, tres, ara són dos mesos, que realment et creues amb gent, que un sembla que vingui, que habiti Copenhague al gener, i l'altre sembla que estigui visquent a, no, a l'agost de República Dominicana. Llavors, o sigui, tens com anorac amb flip-flops i samarreta sense mànigues.
0: A la fleca hi havia una persona amb anorac i després hi havia unes guiris amb xancletes.
4: Clar, però és que els turistes distorsionen molt aquest
2: sempre havia estat
4: aquest efecte estiu. Que va per sobre de la temperatura de l'ambient.
0: Però és una neu, així.
2: Però els turistes, tot i que no portin braçalet identificatiu ni tal, que és una opció que podríem explorar des de l'Ajuntament, el cas és que sempre han estat molt reconeixibles, o sigui, ve complet el look de turista. Ara és que tothom, hi ha aquesta barreja que realment són...
3: Tots som una mica turistes.
2: Hi ha molts mons en el mateix món i hi ha una mena de cosa
0: però
2: de
0: no
2: sincronia
0: fred, no,
2: d'èpoques estranyes.
0: Els turistes no tenen fred, jo arribo a aquesta conclusió.
3: Són negacionistes. Ja pot estar nevant i no fa fred. Però és veritat que jo m'aixeco al matí i dic, quin dia fa avui? És una mica indeterminat. Jo m'aixeco d'hora, jo m'aixeco com a les 7 del matí i penso avui i decideixo, calda. I em vesteixo de calda. Clar. Però potser decideixo fred. És igual el temps de després, ja passo tot el dia patint. Saps què vull dir? És una decisió que has de prendre abans de la realitat.
2: Tu no ho saps mai i sempre vas massa poc abrigat o massa abrigat.
0: Ara els oients diuen, aquests estan fent small talk, no? Estan parlant del... No,
2: del
0: però,
2: temps,
0: però hi ha un tema.
2: Ah, però per això ens porteu, no?
0: Sí. No, però és small talk, però sempre hi ha un ganxo que és boníssim, que és tema amanidíssim, però tema que ens encanta a tots, que és el canvi d'armari.
2: Tema reconeixible.
3: El canvi d'armari.
0: El canvi d'armari, o sigui, és conversa que funciona sempre.
3: Jo, però jo tinc un canvi d'armari in eternum. Què vol dir això? Que jo fa... Jo sempre em vull aprimar. I jo vaig acumulant la roba des de la talla que jo penso que és la meva, que no és la que tinc ara, i vaig acumulant roba per... Això per quan m'aprimi. Que jo tinc armaris sencers de roba per quan sigui prim un altre cop.
2: No, aviam, la frase del Malcolm...
0: Això és tal qual.
2: La frase del Malcolm, que em va dir l'altre dia i que va generar aquest tema, és... jo guardo tot això per quan torni al meu pes. Vale. Potser porta més anys...
0: Encara com riu el Malcolm, perquè podria ser un drama, això, però no.
2: Segurament porta portem més anys de la nostra vida
3: fora del nostre pes.
2: La nostra imatge mental és algú de 25 anys, absolutament arrebatador, i és la cosa aquesta de quan veus una pel·li o una sèrie i continues identificant amb el fill i no amb el pare, no? Quan tu ja ets més gran que el pare.
4: Però...
2: Llavors, el nostre pes és com la nostra música, com tal, el nostre pes és un altre... És una imatge mental de tu fa mitja
0: vida. Clar, però jo pregunto, Malcolm, tu a més fas allò de que quan es fa el canvi d'armari, que ara hi entrarem, però tornes a recuperar aquella peça amb una il·lusió i dius, anem a provar, que crec que aquest any sí?
3: No, el més terrible és el que l'any passat encara era, no era el meu pes, però m'anava bé i aquest any te la poses i dius, però com és possible? Això vull dir, això... Jo penso, qui ha rentat aquesta peça? Que, saps? Vull dir, perquè no, és impossible, perquè jo no...
2: Culpes.
3: I després dius, no, sóc jo. I vull dir, que no et serveixi la roba de fa 20 anys, ja entra... Però que no et serveixi de l'estiu passat, això és intolerable.
2: És que és una cosa, com dius, és com això, com tota història. O sigui, la cosa és com quan la gent diu que els nens creixen quan tenen febre, doncs, clar, tu arribes a la conclusió que la roba es comprimeix a l'altell de casa. Llavors es fa més petit. No ets tu que t'has fet més gran.
0: Així és l'armari.
2: És la roba que empetit.
4: Però el problema de l'optimisme del Malcolm és que una vegada arribis al teu pes, tot té ombreres.
2: Vull dir, clar, és una altra
4: època. La moda ha canviat.
3: No, en el meu cas...
0: Home, vull dir,
2: ho ha tornat.
4: Ja. No, però dic, ombreres i parlo de pantaló pitillo, saps?
3: Jo he de confessar que entre com vestia als 16 anys i ara no hi ha tanta diferència. Vull dir, la varietat no ha estat potser una gama de colors, però vull dir que a més, si fa no fa, és aviat
0: Polo Texans, no? Una mica.
3: Sí, jo no soc massa... Bueno, clar, jo penso, jo l'altre dia veia no sé quin actor, vestit amb un traje, ballant, no sé, vaig dir, hòstia, clar, és que jo, per semblar un smoking, jo em poso un smoking i semblo el pingüí d'aquest de
2: Batman.
3: Saps què vull dir? I dic, clar, és que hi ha roba que ja no, jo no em podria posar, aquesta, però vull dir, però la roba meva sempre ha estat com de... No, tampoc és molt sofisticada.
4: Una pregunta compromesa. Si arribessis al teu pes...
3: Sí. Com si arribes? Quan
4: faria,
3: arribi, vols dir?
4: Faries un armari amb la roba d'ara?
3: No!
4: Per si de cas...
1: No, clar que sí.
3: Jo la llançaria, no? Perquè ja que
1: mai
3: no,
1: més la caig.
3: Jo mai més, i la tornaré a comprar si cal, però jo no vull recordar que era gordo. Saps? Vull dir, això ho esborrem de la meva memòria.
2: És una cosa de mitjana edat, realment, no? T'has expandit i ara comença el període, no? El període de comprimir-te.
3: Comprimir-te, clar.
0: Doncs jo el Miqui, que ara estava més callat ara quan dèieu això, t'imagino armari...
2: Poderós.
0: Sí.
3: No, perquè eres més mot.
0: Perquè ell
3: és més pop.
0: I fins i tot roba per cada ocasió, segons l'estat anímic. És a dir, la roba per tu és important.
2: Molt important. Per sort, menys que abans. Ara tinc dues...
3: No, perdona.
2: Tinc dues postures, ara.
0: Ah, vale.
2: O sigui, o baixo amb pijama i sabates al súper,
0: o
2: Mendomingo.
3: T'he de dir que...
2: Arreglada per informar, no. O sigui, o a tope o no.
3: He de dir que he vist darrerament dos cops al Miqui super ben vestit, amb un traje,
0: a la presentació,
3: amb un vestit a la presentació i després el dia de Sant Jordi, que hostia, que era com l'elegant del grup.
2: Això només parla malament de la nostra, de la meva pobra vida social. O sigui, és a dir, clar, aquests dos dies que van ser bastant consecutius, la gent deia, hòstia, que elegant vesteixa sempre. Jo pensava, no, això parla malament de mi, això és que està dient.
0: Però per què?
2: El que està dient és que surto tan poc
4: que una vegada em conviden
2: de casa, vull dir que clar, jo curro a casa tot el dia, llavors clar, vull dir, és un miracle que no vingui amb pijama aquí.
0: Que et fa il·lusió obrir l'armari.
2: No, i m'agrada molt els trajes, realment. O sigui, m'agrada molt anar amb traje, i en èpoques anava amb traje i tenia sastre i tota la pesca. Llavors, de tant en tant, doncs ho torno a fer.
3: I jo quan m'aprimi, també.
0: Val, vosaltres feu canvi d'armari?
2: Sí, anem a posar una cançó.
0: Va,
2: canvis, va.
0: Vinga, va, la primera.
2: Va, vinga.

0: Que bona és aquesta cançó.
1: Clar, jo tinc la veritat, he de dir que jo tinc la meva dona, que té aquestes avantatges, que és una persona que no ha canviat de talla des que és adolescent, i ella, que a més té un armari molt més gran que el meu, tot s'ha de dir, ella canvia, ella, tenim un traster com al costat de casa, i ella baixa unes caixes de plàstic amb la roba de l'hivern i puja de cop i volta, clar, però només és... Vull dir, jo no tinc roba d'hivern, jo no faig canvi d'armari perquè tampoc dic tanta, jo tinc un armari que està sempre ple i ara la roba d'hivern...
0: I està tot barrejat.
1: Tot barrejat.
2: Tu no però, canvies, eh?
1: O sigui, no, canvio l'ús i vaig com apartant una mica, tal, però vull dir que... I a més jo sóc molt de vestir d'estiu a l'hivern. Saps què vull dir? Que també té el sentit... Tu has vist alguna vegada una foca abrigada, oi que no? Pues jo trobo una lluita. Aleshores...
2: N'hi ha més smoking.
1: N'hi ha més smoking. Aleshores, per això jo vas deixar bastant d'estiu també a l'hivern. Però a casa meva, perquè a casa meva tothom és prim, menys jo. Aleshores, tothom té aquest canvi, però que és un moment... fonamental a la vida
0: És a dir, hi ha un
1: domèstica.
0: Dia que és avui i a canvi...
1: Sí, baixem, no, jo faig el portejador, que és la meva missòria, i sembla que una mica dic, tu ets bo per les mudances, però això, jo vaig allà baixant caixes i les baixo i pujo les altres i tal.
0: Però I ho fa sempre, tot ordenat.
1: Tot bueno, ordenat, i posa enganxines. Posa enganxines.
0: Aquí vestits, aquí camises.
1: I posa abric, no sé què.
2: És una mica com l'Albert aquell, com... de qui plora quan a la sembra plorarà de joia a la recollida, no?
0: Vull dir,
2: si ho fas bé ara, el teu jo del futur, li
0: clar.
2: Estàs fent un regal, no?
0: Estàs, o sigui,
2: estàs fent-li un regal. No sé, el primer realment per fer un canvi d'armari és tenir, o sigui, tenir la possibilitat
0: tenir bon
2: algun
0: armari.
2: Lloc on deixar aquestes altres coses. Ja hem dit diversos cops que la meva, com jo xifro la prosperitat a la vida, és si les paelles les guardes al forn o si tens un altre lloc,
0: o sigui,
2: per guardar-les.
0: Cada cop que jo obro el meu forn per treure la paella, penso en tu.
2: Però no, clar, has triomfat moralment, si vols, a la vida, econòmicament no. Llavors, amb l'armari passa una mica el mateix. Llavors, si tens el teix, que jo, això sí, vaig ocupar realment de tenir el teix, sí que fas el canvi més o menys, no total,
0: però t'agafes un dia una
2: però
0: mica
2: fas,
0: com...
2: sí, fas un dia de podcast d'història o de tal, eh? Sí. I venga,
0: i amb il·lusió, eh? Perquè hi ha d'haver una actitud
2: amb una il·lusió
0: de redescobrir, ai, això m'ho vaig comprar l'últim dia de l'estiu,
2: amb una il·lusió massa ingènua. És com anar de compres al teu passat, perquè tu penses, aviam, això em servirà, i no necessàriament, no? Tu vas deixar aquest regal amb la certesa que en un any baixaries una talla, i no precisament. Vull dir, això no ha passat. I a més passa una cosa, el canvi d'armari és aquell moment que t'adones la frase aquesta que els dies són llargs i els anys són curts, perquè és un cop a l'any, no? De sobte, jo, la imatge d'estar com amb les caixes o les bosses i pensar, ha passat un any, en sèrio?
0: Ja.
2: Sí, vaig canviar la roba ahir. No, és un moment d'aquests, com a les festes majors del poble o tal, aquestes coses que són un cop a l'any, que te n'adones, diguem, de la...
3: Declaració de la renda.
2: La declaració de la renda és una altra, molt bé. Podríem fer només d'això, la declaració de la renda, la festa major, el canvi de roba d'armari. Dius, vaig canviar tot això ahir.
1: No, i de fet...
2: Et baralles amb el teu jo de l'ahir. No vas posar els noms, camises...
1: I has dit la paraula màgica, que és el tell. Que jo... Vull dir, a mi em fan aquestes bosses que s'aspiren, sabeu? Aquestes,
0: això
1: que
0: no
1: després
0: dir,
1: pesen...
0: Clar.
1: Vull dir, poden passar 1.000 quilos. I aleshores, jo sóc aquest, les pujo, i quan ja veig la cara de la meva dona que m'està dient, ha arribat el moment de baixar aquelles bosses, que t'has de pujar una escala, jo tinc el teix per a tot arreu a casa, i que les has d'agafar i tal, i diu, no podríem tenir menys roba? És el que jo penso.
0: Sí, això és molt pràctic, això, no? Posar la roba i aspirar i et queda
2: el buit. Però és curiós...
0: Tu també ho fas, la roba al buit?
2: No, hauria de fer-ho. Però és curiós també com què indultem i què no, perquè hi ha aquest moment, no?, del pogromo, del canvi de roba d'armari, això el punt verd.
0: No,
2: això
0: però
2: punt
0: costa
2: verd.
0: Molt, això. Com t'acomiades del jersei?
2: Com t'acomiades?
0: Que no t'has posat en 5 anys, ja. Però que no el pots llançar perquè creus que plorarà el jersei, que no plora el jersei.
2: I ploraràs tu, no el clar. Jersei, però és veritat que de vegades indultes els que passen més desapercebuts. O sigui, la camisa blanca aquesta no ha de patir, perquè no l'estàs mirant.
0: Clar.
2: Llavors, any rere any, sí. Sobreviu, però tu no te l'has posat en els darrers 10 anys,
1: perquè a més la gent,
2: sobreviu.
1: Perquè els que som una mica, diguem-ne que tenim una miqueta de sobrepès, la gent té una facilitat per ofendre'n, que per exemple, em regala una camisa, que és 7 talles més gran que jo, i dic, però qui t'has pensat que sóc? No, però després te regala al contrari, una camisa que sembla de David el Nomo, i dic, home, no, tampoc, vull dir, és molt difícil, et regalin el que et regalin, el més fàcil és que t'ofenguin. I vull dir que això és molt dur.
2: Bueno,
1: jo tinc roba regalada que no he estrenat mai, que per respecte al que me l'ha regalat, no la genso, però
0: és molt bo,
1: o és molt gran i penso, potser sí, que mai arribaré a la talla, o és molt petita i penso, potser mai arribo a la talla.
0: No, bueno, ja... a vegades indultes i dius, va, ja et llançaré l'encadena.
2: Hi ha una disfòria entre la tamany i tal, claríssimament, i després hi ha una sèrie de raons per indultar. Vull dir, hi ha l'atzar pur, en plan Sánchez Mazas a Soldados de Salamina, vull dir, et salves, perquè mira, saps? I després hi ha coses, coses raonades que tu salves. Una és perquè no la veus, la samarreta blanca que aguanta anys i panys sense... L'altra és per la nostàlgia. Pura i dura. Sí. És a dir, la samarreta dels concerts del grup de la gira ja del segle passat.
0: Que ja
2: passat.
0: Només anava de pijama, però
2: que
0: un dia te la
2: torna...
0: Sí, però un dia te la tornes a posar un dia qualsevol i dius, sort que no la vaig llançar.
2: Clar que no, mai s'ha de llançar. Jo tinc una caixa que puja i baixa l'altell, que el rètol és, en sèrio, nostàlgia. I són les samarretes. Són les meves samarretes importants de la meva vida que, òbviament,
0: no
2: m'entren a l'orella.
0: Per si algú a casa se li acudeix.
2: Home, vull dir, a casa meva, quan algú veu nostàlgia associat a mi, ja s'aparta. Vull dir, no vol problemes. Però clar, i pot ser aquesta la raó i després entres en els raonaments estranys també de, bueno, això és un tresor. I això és pels meus fills, saps? O sigui, comences a dir, com un boig, sí que... com si al teu fill li agradarà una samarreta de Neil Young o de, jo què sé.
1: Sí, sí.
2: No, però si no, no existirà la música.
0: És una excusa, per tu.
1: No, però jo, per exemple, jo sóc Miralles, de la novel·la de Cercas, vull dir, jo sempre arriba el moment d'afusellar i dic, no, et quedes. Sempre, jo, és la meva dona que a cop i vol de dir una cosa que és la frase mortal, que és, hem de baixar coses a humana.
2: Sí.
1: Que es queda omplir una bossa de coses, jo no miro ni el que hi ha, ella la fa, jo no miro què coses meves ha sacrificat i les baixo allà a una tenda d'aquesta zona i les regalo i torno trist a casa sense saber que hi ha la bossa. Mai la obro per no saber què hi ha.
0: Però això és molt dur.
1: Mireu, molt dur.
2: Mireu el lèxic que estem fent servir tots quatre, és indult, sacrificar, o sigui, parlem de la samarreta de Neil Young com si fos el gai d'indi, el gai d'indi que indulten a la Casa Blanca un cop a l'any.
0: Plorarà el jersei, he dit plorarà el jersei,
2: que
0: plorarà, no estem bé.
2: Però és que plorarà el jersei. Sí. Aquest jersei que era el que portaves
0: i a més jo estic pensant un que està allà i he pensat a regalar-lo. Ah, aquest és l'altre tema. Dius, li regalo a una amiga i ja li ho hauré posat.
2: Ningú ho
0: però, no, però ho he fet a vegades i li queda tan bé que dic, per què li vaig regalar? Però ja està regalat.
2: Ja, no pots demanar.
0: Però
2: sí que és veritat que busques com cases d'acollida.
0: Sí.
2: És el final de Toy Story 3, o sigui, com que li dona la nena perquè no pot continuar fent servir les joguines, no? Llavors tu li dones l'amiga per no perdre de vista.
0: Exacte. Jo segueixo
2: perquè
0: circulant.
2: Secretament
0: penso que tornarà a mi.
2: Penses que tornarà amb tu.
0: Quan he vist que li queda també, és veritat.
1: També el perill són les fotos. Perquè tu veus una foto que portes una jaqueta i dius, hòstia, que ben quedava, i la veus a l'armari i dius, no ho facis. T'apropes, te la poses i dius, no puc ni tancar els braços. Saps què vull dir? Sí, sí. Però, i que bé que em quedava en aquella
2: foto.
1: Mira,
2: hi ha una cançó del Miqui Puig que parla d'això. Tantes

0: posat doc total aquesta cançó fantàstica.
1: Jo puc afegir una raó més per indultar. Jo he tingut no poques èpoques de la meva vida en què si llançava les samarretes que ja no aguantaven, no donàvem de sí, no tenia prou roba per fer una setmana de vida convencional.
2: Clar.
1: Dius, no puc llançar-la perquè no tinc ganes de comprar roba, però no tinc... La roba que tinc és aquesta. Aquesta samarreta té 9 anys.
0: Però, Claudio, es pot anar a comprar, no?
1: Sí, però em fa molta mandra.
0: Ah,
2: no, val, és no anar a comprar.
1: És no per no anar a comprar.
2: Pensava que estava sentint un relat dicencià de que no tenies pasta.
0: Jo també he dit,
2: home... És mandra, és mandra.
0: Jo he dit, home, no ens fem res, com deia abans, però...
2: No, a mi tampoc, però...
1: Però les ganes falten més que la pasta.
3: Ja, sí, sí.
1: Falten menys ganes d'anar a comprar roba.
3: Jo odio comprar roba. He de dir una cosa, perquè jo soc mig de Calafell i tinc una casa a Calafell, i allà vaig a sent roba, o sigui, Calafell, per no ser pijo, hi havia un prestigi que és la roba ha d'estar com en foradet, saps?
0: Sí, sí, sí.
3: Vull dir, això és guai, si no era una cosa... Ja vaig acumulant roba, ve allà que quan la vull posar, o sigui, té, els forats els té, però ja no m'hi cap. Vull dir, que vaig acumulant i tinc el doble de roba que vaig... Que com una, aquesta peça, aquest polo que t'agrada, però que està molt vell i tal, que ja té un forats grans, ja la porto a Calafell.
2: Però...
3: I quan a Calafell me la vull posar, dic, no, clar, me la podia posar quan tenia 20 anys.
2: Però en els ambients aristòcrates anglesos, això ja ho hem parlat algun cop, que està mal vist,
3: sí, sí.
2: Estrenar,
3: sí, quan et compres una camisa li dones el servei, això als anglesos, perquè te la gasti una mica i després te la poses
2: perquè li fotre quilometratge.
3: Estrar roba és de nou ric.
0: En sèrio?
2: És molt fort,
3: sí, sí, sí.
2: És molt fort, és com un conte dels germans
3: Grimm. No és el meu cas.
2: El que estrenava mitjons cada dia.
0: Després hi ha el fenomen mercadillo que fem amb les amigues, que és portar la roba, que no volem, i la pengem en una terrassa que té una amiga i llavors tu vas agafant la roba que vols.
2: Sí, però aquesta cosa no funciona molt sovint, o sigui, és a dir, el que has fet tu amb el teu jersei, que jo ho he practicat molts cops també, de regalar algú proper per no perdre de vista, per geolocalitzar el teu jersei de merda de Barcelona 92, fer això, en realitat a l'altra persona no li està regalant res. Vull dir, ja ho veus, que no ho vol, no vol més andròmines a casa. Com quan vols regalar joguines o tal, que et fot pena llançar el circuit de la patrulla canina. Però no ho vol l'altra persona, vale? No ho vol, és un regal que no,
0: però
2: que no vol.
0: Però ho llegeix als teus ulls, que tu necessites que allò...
2: I llavors ho fa romangui, per caritat, es converteix a l'inrevés, el regal te l'està fent a tu.
0: Però el teu mercadillo és... Entren totes les amigues i tu veus de sobte aquell...
2: Les seves vides, i les recordes. Vides.
0: La recordes, sí, dius, aquest era el vestit que duies aquí?
2: Hi ha una cosa perturbadora en això, eh?
3: El dia que et vas emborratxar portaves aquesta camisa vermella.
0: Què és el perturbador?
2: És perturbador veure una peça de roba que és molt, molt teva en una altra persona.
0: Sí.
2: Té un punt estrany.
0: Ens ho provem tot allà i de sobte t'impacta, clar.
2: Clar.
0: Tens superpantalons a quadrets i que bé li queden i... Emporta-te'ls, ja està.
2: I jo tinc una altra cosa que ja és encara més vergonyosa, que és el que fan a la NBA, que pengen la samarreta als millors jugadors. Pues jo tinc una sèrie de samarretes penjades al meu estudi.
3: Com si fos Kobe Bryant.
2: Penjades, no, és pitjor encara. Tinc com unes llibreries de tota la paret, no?
0: Sí.
2: Llavors et poso com a sota de llibres i aguanten allà. Hi ha 3 o 4, que és com la samarreta de Magic Johnson penjada al camp dels Lakers.
0: Però tapes els llibres. O sigui, si estan penjades, algunes estan d'aquests no
2: són. Sí, però no et preocupis.
0: No,
2: encara que tapi 30 llibres a casa.
3: És una samarreta retirada. Està retirada del servei.
0: D'acord, al final no m'heu dit per això si ja està fet el canvi d'armari.
2: Jo l'he fet, sí.
0: Ja està.
3: Jo estic en procés.
0: O sigui, demà et toca fer de camàlic.
3: Sí, ja estic fent peces per estar fort.
0: Tens sort que no et demani ajuda perquè jo només he de pujar de dalt a baix, saps? Faig una pendown i en 2 minuts ja ho tinc fet.
1: Carbó ha dit que plourà i farà fred demà.
0: Sí,
1: treuràs el motiu i és el timing.
3: Potser m'estem precipitant,
2: Per procrastinar és que
0: l'heu cagat, Oteros. Heu estat massa ràpid. Gràcies, fins divendres, que bé, us deixem amb la graderia.
2: Adéu.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passar un minut a 8:45 del vespre. En menys d'un quart de segle hem passat del partit del gaspatxo al clàssic de les crispetes. És la sensació que queda després de les últimes 48 hores viscudes al si del Real Madrid, que s'han saldat amb una multa de 500.000 d'euros per Tchouaméni i 500.000 d'euros per Fede Valverde. És una multa econòmica contundent, és important, però no hi ha sanció esportiva, quan molts dels companys que cobreixen la informació del Real Madrid intuïen que la sanció també podria anar per castigar-lo sense vestir l'escut del Real Madrid durant algun partit. Per tant, Valverde no, perquè està de baixa, entre 10 i 14 dies, deia el Real Madrid, ja quan havíem acabat la graderia, però Tchouaméni podrà jugar diumenge amb tota normalitat al Camp Nou. És el primer que us hem d'explicar aquest divendres 8 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Aquest que us acabo d'explicar és el gran titular del dia que hem viscut avui a Valdebebas, que s'ha saldat amb la resolució de l'expedient que tenien obert els dos futbolistes del Real Madrid, una jornada que ha seguit de ben a prop. L'Antón Meana, Antón, què tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, TG? Buenas tardes. Por encima del titular, yo me quedo con que los dos jugadores han aceptado una multa histórica. Jamás el Real Madrid había impuesto medio millón de euros a ningún futbolista por un tema de indisciplina. Por tanto, por mucho que Valverde le quiera restar importancia al incidente o por mucho que Tchouaméni diga que la gente se inventa cosas en internet, ha sido un momento muy tenso en el vestuario, algo histórico, y por ese motivo la multa, como digo, asciende a medio millón de euros. Pero el asunto queda zanjado según el Real Madrid y, por tanto, si quiere Arbeloa, podrá contar con Tchouaméni en el Clásico del domingo. De hecho, hoy Tchouaméni ha entrenado sin problema. Creo que es importante destacar que los dos jugadores, según informa el club, han tenido que declarar hoy ante la persona que estaba estudiando el expediente. El Madrid está bastante cabreado porque la imagen es de una vergüenza mundial, pero creen que ahora tienen que cerrar filas y que no haya más filtraciones. De hecho, contaba esta mañana en AS José Félix Díaz que el Madrid busca al topo que filtró las dos peleas, la del miércoles y la del jueves. Lo contábamos anoche en El Larguero. El grupo cree que estos dos días tensos entre Tchouaméni y Valverde han sido fruto de un comportamiento erróneo de Valverde, pero Tchouaméni se equivocó, no tenía que haberse peleado con su compañero y por eso acepta la sanción. Una multa, como digo, histórica. Mañana a las 10:30 de la mañana, conferencia de prensa de Álvaro Arbeloa y la sensación de que no es el mejor ambiente para jugar el domingo un partido como el de Barcelona.
0: Sí, exacto, gracias Antón. A veure Arbeloa quina versió ofereix i coneixerem també la llista de convocats amb detall, en principi, amb Tchouaméni entre ells. Ho deia l'Antón Meana, segons l'AS, el Madrid busca el talpa dins del vestidor, busca el topo. Així sembla que va començar tot el matí d'ahir. Després que sortís la primera enganxada, Valverde buscava el topo i el que va trobar va ser a Topuria i la cosa va acabar com va acabar dins del vestidor del Real Madrid. A garrotades, a cops de puny, segons explicava ahir l'Antonio Romero al Larguero, malgrat que les parts ho intentin desmentir per rebaixar els fets que van ocórrer a dintre del vestidor del Real Madrid. Uns fets que avui un exfutbolista que coneix bé aquella casa, Luis Figo, en un acte a Barcelona, ha dit que, home, acabar amb una batussa dintre el vestidor no es pot dir que sigui una qüestió normal, però diu Figo que poc menys és habitual.
2: No se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
0: Li han preguntat a Figo si Mourinho es la solució, perquè seria un entrenador amb mà dura, i així ha respost el seu compatriota.
2: No sabía que Mourinho tenía mano dura.
3: Es lo que dicen.
2: Sí. Pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
0: Per tant, Figo creu que Mourinho seria un bon entrenador pel Real Madrid. Han fet un altre acte a Barcelona, un excapità llegenda de cada equip, Iker Casillas i Carles Puyol, un acte plegats amb Movistar. A Casillas li han preguntat quin entrenador voldria pel Real Madrid la propera temporada i ha trobat la manera més enginyosa i més elegant de dir que el culpable de tot és Florentino, sense esmentar el president.
4: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Xavi Alonso apostaría Iker Casillas, pel que sigui, no tornaria a apostar per Mourinho i tampoc van aire a la gestió que està fent Florentino de res. Al seu costat, Carles Puyol ja ha predit que això seria una solució de, com es diu allà, aquí paz y después gloria, que això ho enterrarien ràpid i, per tant, que el Barça no s'adormi preparant aquest partit veient la situación tan tensa de los últimos dos días?
3: Hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal. Yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos.
0: I li estan fent cas? Com encara el partit l'equip de Hansi Flick? Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, TG? Bona tarda. Un Barça que viu alié a tot el que passa al Real Madrid. Fins i tot feien la broma al vestidor que gaudeixen del que està passant amb unes crispetes. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick van preparant el partit. Des de dimecres estan entrenant tot el grup, excepte Lamine Yamal, que ahir va visitar la plantilla per donar-los ànims i desitjar-los sort de cara al partit de diumenge vinent contra el Real Madrid. I pendents de l'11, de quines decisions pren Hansi Flick, si el lateral dret juga Jules Koundé o ho fa Eric Garcia, i si a la banda dreta entra Rashford per Rooney. Són les poques novetats que pot haver-hi. També pendents de si Rafinha pot jugar d'inici. Jo crec que no, que és massa aviat i que estarà per mitja horeta aproximadament el jugador brasiler, que per tant el veurem des de la banqueta, ja que contra l'Osasuna a Pamplona encara no va tenir minuts. El Barça intentarà tancar, està motivats per tancar la Lliga davant de la terra rival del Real Madrid i celebrar la festa diumenge al Camp Nou amb tota l'afició, complirà les graderies de l'estadi.
0: Gràcies, Santi. Una gran festa que viurem el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya, especialment quan la Lliga sigui una realitat. Començarà la gran festa de celebració, que dilluns ens portarà una rua pels carrers de Barcelona. I abans, segur que els companys del que t'hi jugues Barça, igual que els de Carrusel, sucaran pa amb tot el que ha passat al Real Madrid. De fet, avui, a part del comunicat del club, en què explica que tant Valverde com Tchouaméni han comparegut davant de l'instructor de l'expedient, s'han demanat disculpes entre ells, han mostrat penediment, han demanat disculpes al club, a l'afició, als companys, al cos tècnic, i s'han mostrat disposats a acceptar la sanció, que ha acabat sent de 500.000 euros. També ha fet comunicat Tchouaméni, molt contundent a l'hora d'acceptar que el que ha succeït és inacceptable, que és indigne del Real Madrid, tot i que també diu que a internet li agrada inventar i exagerar les coses, perquè és com s'aconsegueix la viralitat, però un comunicat que accepta molt més el mea culpa pel que fa a la imatge que dona el club i que donen ells mateixos, que el d'ahir de Fede Valverde, que quan ja havíem tancat la graderia va emetre un comunicat llarg, molt llarg, amb moltes subordinades, pràcticament sense punts, que s'ha comentat molt, i que ens ha cridat l'atenció perquè el primer paràgraf es refereix al que va succeir com a incidente. El segon, com a desencuentro. El cinquè fa servir la paraula discutir. I el sisè ja va del tot amb una pelea sin sentido. Per això l'Anna Palet, que està preparant ja coses per diumenge el que t'hi jugues Barça, s'ha llevat juganera i ha trobat un especialista lingüista perquè ens analitza aquest comunicat de Fede Valverde. Palet, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal, TG? Bona tarda. Doncs sí, per analitzar el comunicat del jugador del Madrid, Fede Valverde, hem anat a buscar la lingüística forense, que és una branca poc coneguda de la investigació criminal que analitza el llenguatge escrit, i la doctora Sheila Caral ens ha explicat quins eren els objectius de Valverde amb el comunicat.
7: Per una banda, és intentar controlar aquest marc narratiu de l'incident, no?, que és el que realment ha passat, en certa manera també normalitzar el que ha passat i desplaçar també aquesta culpa amb aquesta tensió que hi ha dins del club i també amb aquesta exposició mediàtica del conflicte. No? No és negar que hi ha una tensió, però sí negar, pues, aquesta violència física en aquest cas.
6: Un comunicat on va canviant de termes per referir-se als fets. Primer parla d'incident, després de discussió, acaba dient que és una baralla sense sentit, i la doctora Caral creu que això és manipulació.
7: És que ell intenta, doncs, manipular, en certa manera, doncs, com hem d'interpretar aquest fet. Parla, doncs, amb aquests eufemismes, en certa manera, no?, amb aquestes altres paraules, per no referir-se directament a aquesta agressió o a la pelea, no? El que fa és utilitzar altres paraules que encobreixen aquesta part més violenta, no? I parla, doncs, més d'una forma, més d'una discussió, més enllà d'això que la gent pot percebre com una qüestió violenta puntual entre els jugadors.
6: I també ens desxifra que aquest comunicat busca un culpable extern, una tercera persona a qui donar-li la responsabilitat dels fets.
7: Quan diu, per exemple, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. El focus deixa d'estar únicament en aquesta discussió entre companys i passa a centrar-se també en qui ha filtrat la informació. És una estratègia discursiva força habitual en comunicació de crisi. és desplaçar aquesta part del conflicte cap a l'exposició mediàtica del conflicte.
0: Gràcies, Palet. El clàssic serà el plat fort diumenge a les 9 de la nit a Carrusel i el que t'hi jugues Barça. La jornada comença avui amb un Llevant o Sassuna. El Llevant a 4 punts de la permanència buscarà ficar-se de ple en una lluita de la que vol fugir l'Espanyol, que demà visita un rival directe com és el Sevilla. Jan Videman, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Espanyol té una autèntica final demà, tot i que Manolo González ha evitat definir-ho així. Els blanquilors visiten el Sevilla a 4:45, el Sánchez-Pizjuán duel directe per la permanència. La situació d'un cert paral·lelisme amb la temporada passada, perquè l'Espanyol arribava també a la jornada 35 amb els mateixos punts, 39, els que té ara, i també amb el Sevilla per darrere, tot i que aleshores la diferència entre tots dos era d'un sol punt, ara en són dos, i respecte al descens, fa un any el marge era de 5 punts i ara és només de 3, en la mateixa línia que ha expressat durant la setmana Pol Lozano Puado. Manolo ha assegurat que dins del vestidor hi ha plena confiança en aconseguir la salvació. De fet, el tècnic ha admès que una victòria demà deixaria la permanència pràcticament encarrilada i ha definit aquest tram final de temporada com un petit play-off. Ha remarcat també que l'equip arriba en un bon moment.
9: El partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla, i arribem forts, arribem encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta. L'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
8: L'afició també és plenament conscient. Avui un bon grup de seguidors s'ha acostat a l'estadi per donar suport a l'equip abans del viatge cap a la capital andalusa, i pel que fa a la convocatòria, l'única baixa és la de l'extrem Cyril Engonge. Pel que fa al Sevilla, Luis García confia en l'efecte Sánchez-Pizjuán i tindrà el dubte d'última hora de Romero, si no sabrem si arriba com a titular o no.
0: Per tant, demà pendents d'aquest partit de l'Espanyol. Dilluns el Girona visita el Rayo a Vallecas, esperem que amb ressaca europea. El cap de setmana també estarem pendents de les motos. No ha començat bé el Gran Premi de Le Mans per Marc Márquez. Pol Riera, bona tarda.
10: Bona tarda, així és. Marc Márquez haurà de fer repesca i passa per la Q per primer cop aquesta temporada, després d'acabar 13è a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha quedat fora del top 10 en una sessió molt ajustada. El més ràpid del dia ha estat el pilot francès d'Honda, Joan Zarco, guanyador de la cursa llarga del 2025. I els que sí que han entrat directament a la Q2 són els altres dos catalans, Àlex Márquez en quarta posició i Àlex Rins en vuitena. Marc Márquez no ha acabat de trobar-se còmode en cap de les dues sessions disputades avui amb la pista seca, i a l'últim intent, una bandera groga per la caiguda in extremis del seu company Bagnaia li ha impedit millorar el registre. A més, la previsió de pluja per dissabte i diumenge pot marcar el cap de setmana a Le Mans. Demà, cursa sprint a les 3 i diumenge cursa llarga a les 2 de la tarda.
0: Ho podreu seguir tot a Carrusel, i us rematem explicant que avui en ciclisme ha començat el Giro d'Itàlia. Ho ha fet a Bulgària, sortida itinerant aquest any, amb Jonas Vingegaard com a cap de cartell, dues vegades guanyador del Tour, amb el català Marc Soler, que amb sort pot esgarrapar alguna etapa com l'any passat a la Vuelta. Avui ha entrat 12è en una etapa que ha acabat a l'esprint amb victòria del francès del Quick Step Paul Magnier. Juguem una mica al que signava, que és divendres.
11: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
0: Josep, perquè vaig ser quan s'ha de començar a picar,
12: Pots començar quan vulguis, no hi ha problema.
0: Hola, Josep Bartomeus, com estàs?
12: Bona tarda.
0: Gemma Alegrí, hola. Arnau Montserrat, Laura Estrada, com hola. Cada divendres, bona per tarda. Fer aquí l'afterwork de la graderia, la prèvia a l'afterwork de Ser Catalunya. Ai, diumenge què?
13: Uns nervis.
14: Sí? Diumenge, victòria.
0: Us ve de gust?
14: Sí.
15: Molt, sí. Molt.
14: Estem d'acord, que no volíem, o sigui, volíem que això passés.
15: Sí.
14: No volíem que el Barça guanyés
13: correcte.
14: La Lliga.
13: Correcte, no volíem guanyar des del sofà.
14: Exacte,
13: des del
14: sofà de casa.
12: No m'hagués importat, que haguéssim guanyat ja la setmana passada, perquè jo volia veure un passadís.
14: Però no hi hagués estat, el passadís.
13: No,
14: home, no. Ha estat totalment igualit, això.
0: És veritat que encara que no hi hagués hagut passadís, segurament haguessin sigut 90 minuts d'olés, de borreo, absolut.
13: Hagués molat bastant, també, és veritat.
0: Teniu moltes ganes d'això diumenge,
13: eh?
15: Sí.
14: Vinga, va, ara què?
13: Ara comença.
14: Ara ens posa a l'escenari que no ho tindrem, això.
15: I fitxem a Haaland.
0: Jo us ofereixo sacrificar la festa de diumenge.
14: Ui, comences malament, eh?
0: El Madrid ens guanya 0-3.
14: Comença molt malament.
0: Però a causa d'aquesta victòria, la feina que fan aquest estiu fa que la temporada que ve es presentin amb un equip que fan una tercera temporada en blanc. És a dir, sacrifiquem la festa d'aquest diumenge a canvi de que el Madrid, la temporada que ve, per tercer any consecutiu, torni a no guanyar cap títol.
13: Temptador.
12: És molt temptador, eh?
14: Torni a no guanyar cap títol.
12: És que, clar, una altra temporada en blanc, això seria extraordinari.
13: Mira la cara d'en Pep.
12: Clar. Alerta amb això,
13: L'explico a la ràdio, la cara d'en Pep és d'emoció.
15: Amb Mourinho a la banqueta.
13: Això em molaria màxim.
0: Sí, m'havia plantejat que sioleta, el que signa fos que renoven Arbeloa, sense saber com aniria la temporada.
13: Mira, mira, aquesta...
14: Però, mira, també seria bona.
12: Però aquest escenari és pràcticament inviable, no?
13: És impossible, no?
14: Bueno, menys que no trobi ningú. Han d'enganyar molta gent que no troben ningú que enganyar encara, no?
13: I a més amb el mal rotllo que hi ha, no? Vull dir que no, tampoc és que es porti
0: gaire... O que pots renovar-lo i fer-lo fora l'octubre i llavors que el que poses et surti bé per una vegada a la vida, no? Cosa que no els hi ha passat aquest any. Per tant, el tracte és aquest. Sacrifiquem la festa d'aquest diumenge.
13: És només la festa.
0: Serem campions igualment.
15: Què diu la Gemma? Com comença la Gemma avui?
0: I a canvi d'això,
13: el
0: Madrid fa una tercera temporada en blanc.
12: Gemma, manifesta't, sisplau.
13: El primer pensament que he tingut ha sigut sí.
15: Ai. Jo no t'ho signo.
13: Però un moment.
15: És que veig molta festa aquí. Jo no t'ho signo. No, perquè...
13: És que ara hi ha el seu argument de sempre...
15: Ho dèiem ara, que és un fet històric que no ha passat amb 127 anys que té d'història el Barça. Seria la primera vegada que pots guanyar una Lliga al camp, amb el teu rival al camp. I crec que aquestes dues temporades tampoc no m'ha hagut de signar cap contracte perquè el Madrid acabi en blanc.
13: I
15: si el Barça fa les coses bé, com estem fent darrerament, i ens reforcem bé aquest estiu i fem, ja et dic, com deia Flick, que no fem tonteries, no?, al mercat d'estiu. Jo crec que el Barça podria tornar a guanyar perfectament la Lliga l'any que ve. No cal firmar el contracte perquè el Madrid faci una temporada en blanc.
14: Es pot signar la cara de l'Arnau directament.
0: Perquè estàs d'acord amb el que diu o perquè
14: crec no? Crec que estic d'acord. O sigui, anava a dir el mateix perquè penso, si encara que perdéssim, o sigui, que això es complís, o sense haver signat cap document, és igual, l'any que ve podem tornar-ho a aconseguir sense cap mena de dubte i no ens cal haver-ho assegurat potser bé, avui aquí, entre nosaltres, saps? Jo també veig que és un equip que, a més, crec inclús que ens insufla molta energia, vull dir que guanyar una lliga també ara és un bon moment, crec que també és una cosa que demanem, que el club necessita, i penses, home, amb aquesta energia agafes l'estiu ben content i te'n tornes a començar temporada, que comencen a l'agost, que sé gent quan s'hi posen.
12: Sí, abans.
14: Doncs abans, ja contents.
0: Mitjans de juliol a treballar.
14: I a treballar amb l'horitzó Champions de nou, que és el que hem de fer d'una santa vegada.
13: Correcte.
14: Jo crec.
13: Correcte.
12: Ostres, és que a mi em compta molt això,
0: És que si aquesta humiliació, Josep, de diumenge, és el punt d'inflexió que fa que el Madrid construeixi un segon projecte guanyador?
12: Però és que tard o d'hora passarà això, perquè és cíclic, no? Al final...
0: Això et dic, que d'aquest garanteixes allargar-ho.
13: I després hi ha el clàssic argument molt... O sigui, per afegir a tot el que ha dit l'Arnau, que com sempre acabes dient, si Arnau tens raó, el que tu...
15: No.
13: El que tu vulguis, farem i signarem.
15: Només tinc raó aquí, veig, llavors, perquè...
13: Després hi ha l'altre argument, crec jo, que és el hem de mirar per nosaltres, és a dir, el Barça ha de mirar pel Barça i deixar-se estar del que facin els altres, sigui el Madrid, l'Espanyol o el Mallorca. És a dir, nosaltres som el Barça, hem de defensar això, per tant, nosaltres el que volem pel Barça és guanyar diumenge i la resta de partits que queden, que em penso que són 3, i l'any que ve volem guanyar la Lliga, volem guanyar la Copa i volem, el que deia la Laura, guanyar la Champions d'una punyetera vegada. Per tant, sense mirar què fan els altres. I això també crec que és el que ha portat el Barça a la seva grandesa, no? El fet de mirem per nosaltres i el que faci la resta ens és igual.
14: És una mica allò dels pares quan et diuen tu si el teu company es tira per la finestra també et tires.
13: Pues,
14: no és igual, que si l'Atlètic aquest de Madrid ha guanyat no sé què o perd, també t'has de posar enfadat o t'has de...
13: Doncs no.
14: No, és igual.
13: Nosaltres som superiors i hem de demostrar la nostra superioritat també des d'aquí, crec.
0: No es fa molta mandra que vingui Mourinho?
13: Ui,
15: no, a mi m'encanta, no? Teje.
12: Jo, a mi em fa gràcia, fins
14: a
12: i tot,
14: no.
12: Eh?
14: A mi també,
13: a
14: crec.
13: A mi gens, perquè recordo una malíssima època, però també crec que serà molt diferent perquè Hansi Flick no és Pep Guardiola. I crec que serà molt diferent.
14: El vacilarà més, tu creus?
13: No, jo crec que passarà olímpicament d'ell. I això, crec que sí. Crec que Hansi Flick passarà bastant.
12: Home, un Mourinho a la banqueta del Madrid...
13: Sense guanyar res,
12: i un Luis Enrique a la banqueta del Barça, allò
13: no
12: podria ser...
13: No tornem a Luis Enrique perquè és que... No tornem a Luis Enrique.
15: Ara parlaves d'entrenadors, la dada, a la final de la Champions, sí. Arteta, Luis Enrique, fets aquí.
13: Correcte.
0: I a la femenina.
15: I a la femenina, Giraldez i Pere Romeu, fets aquí.
13: És una burrada.
15: Per tant, que vingui Mourinho, que vingui al Madrid, eh?
13: Ai, seria
15: amb Hansi Flick a la banqueta, jo crec que... No hem de patir què fan a l'altra banda del pont aèria.
13: El que diu l'altre dia Flick, no? Vull dir que hem de començar, això és un projecte, a mi això de veritat em posa la pell de gallina, aquest home. O sigui que...
15: Sí, no, que deia el Pep ara, pensava en Luis Enrique, és que és el de menys ara, Luis Enrique, que faci el que vulgui,
13: Flick.
15: Sempre serà...
0: Però en els 11 anys que fa que el Barça no arriba a la final de la Champions, Guardiola dues finals de Champions, Luis Enrique dues finals de Champions, Arteta una final de Champions...
14: Sí, sí.
0: Gairebé són entrenadors que han sortit d'aquí, eh?
12: Sí.
13: Arribarà. Arribarà en Flick i la guanyarem.
12: Però Flick, a veure, és que què li queda? Un any, dos anys?
0: Està a punt de renovar.
12: Renovar això segur, però vull dir que...
0: La cabeça segur i... que l'altre també, no? Que...
13: Bueno, espero que sí, perquè sí. Si no... El que fa,
14: pensa que guanyarà, com que guanyarà la Champions. Tornarà, ja està, llavors dirà, perfecte, doncs 4 anys més, vas guanyar 4 Ancelotti, més.
0: I si no la guanya, però es queda amb la sensació de que està més a prop de guanyar-la, jo crec que...
13: Continuarà.
0: O sigui, el que pot frustrar Flick és, crec, si li torna a passar com aquest any, que és dir, tinc un equip igual o una mica pitjor que el de l'any passat, per tant no estic més a prop de guanyar-la, topar contra aquest mateix mur 3 anys seguits, igual sí que dius, escolta...
13: És un rotllo, sí.
0: Fins aquí hem arribat.
13: Sí.
14: I l'escala aquella, perdó, que no m'entero de res, l'escala aquella de l'1-1 que no sé què del Barça, ara ja estem bé? Ara ja tenim els diners quadrats? La caixa està quadrada?
0: Encara, no? Tenim clar on hem d'arribar, però hauríem de...
14: Oh, Déu meu, perquè sí, això també el pots frustrar, eh? Sí, parlem-ne d'això.
12: Escolteu, si necessitem un nou, i si anem a per Mbappé?
13: Ah, no, home, no, per favor.
12: Què vol dir que no?
14: Ai, això sí
12: no.
14: Que et fa rebentar la...
0: 7 anys al Paris Saint-Germain sense la Champions, 2 anys al Madrid sense
13: a
0: la Champions...
13: A mi aquestes estadístiques m'encanten.
15: Tu has, vist com, tu has vist Luis Enrique amb Mbappé i Luis Enrique sense Mbappé?
13: I el no, que diu
12: sí,
13: Luis Enrique?
12: Sí, sí, sí,
15: no
12: hace
15: falta decir nada más.
12: Però és molt bo. Que no hagi sortit tota la temporada sí, que s'esperava d'ell.
13: S'esborra quan no toca...
12: Això sí. Jo crec que és més perquè és un tio conflictiu que no pas pel seu joc.
13: Nosaltres
12: seu
13: tenim
12: joc
13: uns
12: és
13: nens adorables, no cal dinamitar el vestidor.
0: Bueno, no, si s'ha vist que el Boira Dembélé, si vam encertar el 2019...
13: Mira, no me parlis de la rata.
0: Vam encertar el 2017, el Boira Dembélé, ja s'ha vist.
15: El gol que fa ahir és exactament... És exactament igual al que falla el Camp Nou contra el Liverpool. Exactament igual. És la mateixa jugada.
13: Tota la vida encara la veig allà assegut al Camp Nou, la mare que el va...
12: Estem parlant de que podria revalidar la pilota d'or?
13: Dembélé...
0: Jo us ho
13: a mi això em sembla
0: no
13: insultant.
0: No vosaltres que ho deia l'altre dia, insultant. La primera pilota d'or de Dembélé no la vam veure venir, però la segona encara menys.
15: No, no potser... No, jo crec que
0: tindrà més pilotes d'or que Ronaldinho.
12: Això pot ser tremendo.
15: Se la mereix més que Kvaratskhelia, no?
0: Olís, em deia el Bruno.
15: Olís fora... Olís se fora...
12: És Olís o Olise, perquè jo ja...
13: Jo ho sento...
15: Aquesta...
0: Penseu que tindrà Mundial, després també dependrà molt.
14: On juguen aquests? On juguen aquells?
12: Al Bayern. A Solís, sí, tomate
13: Solís. A Solís no juga al Girona.
15: Que parles d'Mbappé, jo ojalà aquest diumenge jugui Mbappé. Que estigui al Camp Nou i que hi participi.
12: Jo crec que...
13: És molt millor, perquè quan juguen tots dos, és a dir, Vinícius i Mbappé, és fatal.
12: Jo crec que n'hi vindrà.
14: Què dius? Clar que vindrà. Per què no ha de venir? Clar
13: jo vull que
14: sí.
13: Que juguin tots dos, és fantàstic.
14: Clar que sí.
13: I puguem fer a segona.
14: I si, pensa que
12: i si
14: pensa
12: ve,
14: que ells també...
12: tinc dubtes de que jugui.
14: Però pensa que ells també volen guanyar. Vull dir que estem aquí anem donant per sentat que el Barça fotem un bany
13: picant,
14: i guanyem.
13: Dir,
14: però aquesta gent també vindrà amb la idea
12: però,
14: aquesta.
12: Però,
14: clar que hi serà.
12: Però no posaran la pota, perquè es juguen al Mundial.
14: Bueno,
12: ho tenen tot perdut.
14: Però és contra el Barça, però som el Barça.
12: Quin risc
14: també?
12: Corres?
13: Home, els hem de fer ràbia.
15: D'una humiliació.
14: D'una ràbia, clar.
15: És el risc que corres d'una humiliació.
0: La setmana que ve hem de jugar a casa seva.
15: Que també et dic que cada vegada que anem amb la sensació de que humiliaràs i que passaràs per damunt de...
12: Ens en fotran 4.
15: Al final, no, jo no dic que ens en fotran 4, però acabes guanyant amb més igualtat en els últims 2 anys. Diguem-ne que els clàssics dels últims 2 anys que més diferència hi havia, o semblava que hi havia, després, mira, la final de Copa, no, per exemple, sí, més igualada, no?
13: Ai, com va molt la final.
15: Però jo crec que... Bueno, tornant a lo de...
0: Llavors igual val la pena signar, no?
15: No, jo no t'ho signo. I perdre 0-3. És a dir, mai et puc signar perdre amb el Madrid.
14: Clar, clar.
15: Això és la primera premissa.
13: És que veus com signaries a la cara de l'Arnau? La Laura té raó.
15: Mai. I 0-3. En aquesta temporada... És que els arregles la temporada, tio. Encara
13: sí, encara
15: et vendrien que és més important, que hem guanyat els dos clàssics, el del Bernabéu i 0-3 al Camp Nou, que la Lliga... Ui, no.
14: Fora, adéu.
15: No.
0: I això és el que faria que no arreglin res aquest estiu i l'encap en blanc.
15: Ja, probablement, però és que si ve Mourinho, acabaran en blanc també, Teje.
14: Que sí, que sí.
13: Guarda-la aquest clip,
12: Això seria un somni,
13: Molaria bastant.
12: Home.
13: I ho veig bastant probable.
0: Llavors què, Josep, tu tampoc?
12: No signo.
13: Últimament estem...
0: Ja, últimament esteu massa d'acord.
14: Estem d'acord tots, eh?
0: Sí, esteu massa d'acord. Ja heu fet un clan aquí de tots o ningú.
13: És que abans
0: ens
13: comentem les...
12: I tu, Gemma, no has canviat d'opinió, avui?
13: No. Bueno, he dit...
0: No, sí, ha començat dient que sí. Ha començat dient que sí.
13: He dit sí, així, sense pensar ràpid, sí, però després he dit no.
0: La Gemma de seguida l'entabanes, el que passa és que després...
13: De seguida, després...
0: L'entabaneu vosaltres.
13: Després sento l'Arnau, reflexiono...
15: No.
13: Som el Barça, hem de prioritzar-nos i dic...
14: I dius, vinga, va, doncs...
13: M'hem sobrat.
15: Perquè tu, Teje, creus que la guanyem segur, aquest diumenge?
13: Jo us he de dir que no ho tinc clar,
0: Sí, perquè és a dir, no cal guanyar, un empat també és campió.
15: Per això, que dic que guanyes la Lliga segur, tu creus,
0: Que sí. No veig el Madrid guanyant al Camp Nou. Però...
13: Quines ganes,
0: em pensaria signar això.
15: Sí, t'ho pensaries,
13: Ja comença. Ell sempre se nota discordant últimament, perquè no vol que estiguem d'acord.
12: És que és molt temptador,
13: És
12: que una tercera temporada consecutiva sense guanyar res...
0: És que per ser campió de Lliga amb un 1-1 o un 2-2... Gairebé prefereixo esperar bona setmana i...
14: Però no ens pot fer més feliços les derrotes del Madrid que les victòries del Barça. No podem ser aquest tipus de persona.
13: Okay. No podem ser aquest tipus de persona. Aquí t'ha apretat,
15: eh?
13: La millor reflexió...
0: M'ha desarmat perquè té raó.
13: La millor reflexió de la secció...
0: És que m'ha desarmat perquè té raó. Perquè jo ho defenso molt i ara estic anant contra els meus principis.
15: I no signaries, per exemple, que el Madrid guanyés la Copa del Rei i tu la Champions l'any que ve?
13: Home, per favor.
15: Això ja no et serviria, ja.
12: Això, evidentment, que ho signaria.
0: Sí, segurament.
13: Home...
15: Tot de cop. Si guanyen, que guanyin la Copa i ja està. Nosaltres la Lliga de la Champions i la Copa.
0: Un altre contracte que estripem. Arnau, Laura, Gemma, Josep, gaudiu molt del cap de setmana, gaudiu molt del Clàssic.
16: Igualment.
0: I ens trobem divendres que ve. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ja sabeu que teniu l'especial Clàssic de Carrusel i del que t'hi jugues Barça diumenge durant tota la tarda. Adéu-siau.
17: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
18: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Hi ha decisions importants que no es prenen per urgència, sinó per responsabilitat. Fer una donació o atorgar un poder és una manera de preveure, d'ordenar i d'evitar problemes futurs. A Gestingral t'assessorem perquè entenguis les implicacions legals i fiscals de cada pas i puguis decidir amb tranquil·litat i criteri. Donacions, poders i planificació patrimonial.
19: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 16 87. A cada pas, Gestingral.
20: Va de gastro.
21: Va de motor.
20: Va de cultura.
21: Va d'artesania. Canyelles va de fires.
20: El certamen multisectorial torna el diumenge 10 de maig amb Fira del Motor.
21: Cargolada popular.
20: Fira d'artesans i Sant Ponç.
21: Fira vegana.
20: I mostra d'entitats.
21: El diumenge 10 de maig, Canyelles va de fires. Vine a gaudir d'un matí ple d'activitats.
22: Hola, Eli. ¿Mudanza a la vista?
23: Sí, no sé cómo llevar todos los muebles, es un caos.
22: Llama a Eje Moplas. Son muy profesionales. Lo llevan todo embalado y protegido.
23: ¿En serio?
22: Hacen mudanzas completas, desmontan y montan muebles con seguridad, calidad y protección.
23: ¿Y trabajan por horas o...?
22: Por horas o con presupuesto cerrado. Búscalos en redes sociales como mudanzas.ejemoplas. Allí tienes el teléfono. Eje Moplas, en Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
24: Sabies que algunes lesions musculars o tendinitis recurrents poden tenir l'origen en problemes bucodentals? Vine a Centre Dental Vilanova. T'atendrem i assessorarem com mereixes. Som a la Rambla principal de Vilanova i la Geltrú i a centredentalvilanova.com.